0: Maluma, Beyoncé.
1: Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortida a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta temporada, asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, asteroide B612.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els diumenges comença el dia a ritme de sardanes amb Llargs i Curts. De 9 a 10 del matí, una hora de les millors sardanes i música de cobla a Ràdio Caldes. Cada setmana, 60 minuts dedicats a la sardana, a la seva història i als seus compositors. Llargs i Curts. Diumenges de 9 a 10 del matí, la sardana protagonista de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:45 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
2: DJ Bigut.
3: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11:30 a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana.

Aquesta va per l'espai.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors. Tossut com tu sol.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
4: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
4: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
4: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
3: De debò, que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, però dissimuli.
3: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patà del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, i Albert Samartí i Sam, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben calenta, se'ns aixeca fins al cim, mercès de l'aigua calenta. Però, no plou.
2: Bueno, bé, no?
1: Home, no. Jo tota la gent que conec de fora de Caldes sempre els faig la broma. A Caldes per festa major, sempre plou, cada any plou. A Caldes per festa major, plou sempre. I no, aquest any em farà quedar malament.
3: Tens tota la raó, eh? I mira que venim del diluvi universal, eh?
2: Sí, noi, Granollers va quedar guapo, eh? També els està bé una mica, eh? Hi havia més fang que a Cal Terrissaire.
1: Nosaltres vam patir molt...
2: Tu saps on era Cal Terrissaire? No, res.
1: Rubén, nosaltres vam patir molt perquè pensàvem, si això segueix així, aviam si haurem d'anul·lar la festa major. Ja vam anul·lar l'escaldàrium per un incendi, potser anul·lar la festa major per pluges. Lo següent que serà? Anul·lar el Caldes Flor per sequera?
3: Doncs seria lo seu, perquè si hi ha sequera, no creixen les flors.
2: Però les serradures de colors per fer les catifes de Caldes sí que creixen, eh?
3: Mira, tens tota la raó. En fi, qui no creix de fa anys perquè ja té una edat... i té una edat indeterminada, però sembla més jove del que és, perquè en realitat no es desgasta. És el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
4: Hola.
3: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana.
1: Doncs el jutge d'Arena, perquè va retirar l'ordre de detenció del Puigdemont 5 minuts abans que el Tribunal Constitucional li obligués a fer-ho. I això és exactament igual al que farem nosaltres aquest any. Plegarem de la ràdio 5 minuts abans que ens fotin fora.
2: Correcte.
3: Sí, perquè, pels que no ho sabeu, aquesta serà la nostra última temporada de Ràdio Caldes, eh? Recordeu que fem el programa cada divendres de 7 a 8 de la tarda al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Apunteu. Divendres de 7 a 8.
2: Sí, hi ha hagut un clamor popular. No, no plegueu, eh? Hi ha hagut
1: sí,
2: un clamor popular.
1: No tenim boli, no podem comprar.
2: Vinga, va, això és Patà del Ventre, com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable.
3: Molt bé, no, Sam,
2: que m'estic ofegant, collons!
3: Normalment no ho fas tan bé.
2: Això, de poques soltes.

0: Doncs ja és festa major, eh? Qui ho havia de dir?
1: Sí.
2: Ah, bueno, improvisació, xerrameca i xarxes socials, t'acabes de saltar pel...
0: Ah, sí,
2: pel
0: és veritat, totalment, sí, sí. Perdoneu, que sí, què hem de dir?
2: Si el periodista, eh? El periodista de raça.
0: Ja ens coneixen.
2: Aquí el teniu, treballa a TV3, què voleu?
0: Ja ens, mira,
2: que, veritat...
1: Trescat. Trescat.
2: Ai, que és veritat, que no es pot picar la taula, eh? 500 anys haciendo radio.
0: Correcte. Te lleguen unes largues vacaciones.
2: Sí.
0: Tot bé?
1: No se't sent, parla al micro.
0: Hola. És que es baix aquest micro. Hola, em sentiu bé? Sí? Un, dos. Com és que vosaltres us sent i a mi no?
2: Bueno, perquè tenim aquest...
1: Perquè nosaltres som homes.
0: A tu tampoc se't sent gaire.
2: No se'm sent gaire, en sèrio?
0: Ah, és a mi, que no se'm sent mal, ok?
2: Més o menys.
0: Moltes gràcies.
1: Que per cert que hem saludat el Monter, però avui tenim un altre tècnic que està a l'estudi, el Roger Rams.
0: Sí, no el veieu, normalment és el que veieu, el Roger, perquè és el que fa tots els programes especials de Ràdio Caldes al carrer, però avui està fent de tècnic a la ràdio.
2: I el senyor director.
0: El senyor director, home, quin honor, gràcies senyor director per assistir a aquest acte.
1: Ens miren mal a cara,
0: sí, bueno,
1: pensant, sort que és l'últim any.
2: Sort que pleguen, sí. Què dius, com ha anat?
0: Sí.
2: Ah, malament.
0: Home, per què?
2: Home, mira... Ara, és que ja he començat del revés la festa major, jo, ja, perquè anava al lavabo, anava a pixar aquí baix, que sempre havien posat els lavabos aquí baix, i ara hi han posat el punt lila.
0: Bueno,
2: saps?
0: El punt lila...
1: Home, queda malament
2: queixar-se,
1: eh?
2: Punt lila.
1: Sí, queda molt malament, eh?
0: No, Sant Martí, no. Sí. No, això no. No, per favor.
2: Doncs...
0: Tu què, Jordi?
1: Jo res, passant fred.
0: Sí, fa fred,
1: com tothom,
0: Fa fred, eh? Normalment per festa major no fa tan fred, però... No sé, jo què sé... No s'ha hagut de cap broma sobre el fred.
2: Sobre el fred ara no se m'acup
0: cap. No se m'acup cap broma.
1: La qüestió és que semblava ahir que anàvem amb màniga curta perquè feia temps d'estiu i mira, ja som el segon cap de setmana d'octubre. Rebaqueta i cap a l'embalat,
0: Sí,
2: és que és rara. Aquesta festa major, ja us ho he dit, és rara. Ens hem canviat els lavabos de puesto. I...
0: Sí. En qualsevol cas, molt rara, sí.
1: Sí, raríssima, perquè en realitat la festa major va començar ahir, dijous, quan normalment començava sempre el divendres.
0: És raro, jo ho dic que és raro.
2: Sí, i l'eslògan d'aquesta festa major no pot ser més eloqüent, que no s'acabi la festa.
1: Bueno, eloqüent. A veure, que ahir a les 8 del vespre, fa 24 hores, va haver-hi el toc d'inici amb focs artificials, i aquest que fem ara és tot just el segon acte que es fa a l'epicentre de la festa, que figura que és Can Rius.
0: Sí, just abans nostre han actuat els Xiula, que són aquells de la verdura i peix.
2: Sí.
0: Que l'hem escoltat vegades, Sant Martí?
2: Vegades, sí. Potser no tant com el Pot Petit, que és el grup de la meva vida que ha anat a més concerts, però...
0: és trist de dir, això,
2: És molt trist de dir, Doncs vinga, ahir el del toc d'inici va ser... A veure, aquesta tronada d'inici va ser una mica tallada de rotllo, perquè en el mateix moment que petaven els focs artificials, aquí a l'embalat encara estaven muntant els focus i estava tot tancat.
1: Sí, tu. Es va donar per iniciar oficialment la festa major i després no hi va haver res més. Allò que comença la festa amb ganes de vinga, que comença la festa, què fem, on anem? Doncs res, no hi ha cap acte. Ah, coi, doncs cap a casa.
0: Bueno, però això és molt de Caldes, eh? Havent sopat un dissabte a la nit, per exemple, què has de fer? A les 11 tot tancat. Doncs cap a casa.
2: Bueno, per això durant els caps de setmana hi ha tanta gent anant a córrer i en bicicleta, perquè, clar, la gent es lleva d'hora, perquè de nit aquí, en aquest poble, no hi ha res a fotre.
0: Sí, per sort, ens venen 3 dies de festa a la nit, però amb moderació, no fos cas, fins a les 5 de la matinada, no fos cas que la gent pogués anar d'empalmada a esmorzar al Cana.
1: Exacte, no podien aguantar l'embalat obert, almenys fins que obri el Manolo? No està ben muntat aquest programa de festa major, doncs.
2: Ah, no et pensis.
1: Pobre Manolo, no penseu en el Manolo.
2: No penseu en el Manolo.
0: És que ningú pensa en el Manolo.
2: No, que ens havia patit tantes vegades a nosaltres. Per
0: que
2: això...
0: anàvem allà, que ens havíem d'esperar només un quart d'hora perquè el Manolo feia tard.
2: Sí, bueno, Manolo feia llufa a vegades, sí. Bueno, però no et pensis que no hi ha tantes coses, perquè el programa de festa major està farcit d'actes enguany.
0: Sí,
2: no hi ha temps per avorrir-se.
0: No hi ha temps.
2: Per exemple, demà, a 2:15 del vespre, Barça-Getafe al Camp Nou i els millors bars del poble.
0: Bona, sí senyor. Ah. Bona.
1: I a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic, l'últim concert de la vida dels Oques Grasses.
2: Això sí que és per avorrir-se. Que a més, bueno, i a sobre el fan en directe per TV3,
0: Tu que volies veure el Telenotícies,
2: Sí, jo que volia veure el Telenotícies, sí, no? I és el meu programa de referència, també, el Telenotícies. Bueno, que vol dir que no cal moure's de casa, no cal anar a veure Oques Grasses i avorrir-se en directe, el pots veure a casa.
0: I diumenge al matí, gran premi de motos de Malàsia, amb el Marc Márquez a punt de completar la remuntada més bèstia de la història de l'especialitat.
1: I un altre acte de festa major, a la tarda un clàssic de la Premier, Liverpool-Manchester City.
2: Home. I dilluns al migdia, què? Què em dieu a Barcelona, dilluns al migdia? una manifestació sota el tema Unidos...
0: Lema.
2: Unidos por Ceuta! Que vindria a ser la mani de cada any de la hispanitat, tot que surten tots aquells garrulos.
0: No, si poseu la tele, veureu la cabra de la legió.
2: Els més garrulos!
1: Sí. En fi, un rosari d'activitats que no us podeu perdre aquesta festa major.
2: Oh, i no seran les úniques, En aquest programa especial d'avui en repassarem unes quantes.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Aquí no hi ha música, eh?
1: No posem música.
0: No, és que
1: no
0: posem jo no estic gaire basat. Sí, perfecte. En qualsevol... Mira, sí que hi ha música. Vamos!
1: No, aquesta no. Aquesta la guardem per després.
2: Això és la música de la festa major d'un poble de Texas.
0: Sí. És que Caldes una mica a l'oest americà. Tenim coses a fer. Per exemple, Vicenç Conejos, vine cap aquí.
1: Tenim el Vicenç Conejos.
0: Un aplaudiment pel Vicenç.
1: Que el tenim aquí.
0: Aplaudiu-lo,
2: home. Per l'amor de Déu.
1: Que s'estava dormint. S'estava dormint i volem fer treballar.
0: Vicenç, què tal? Com estàs?
2: Tot bé? Se't sent a tu o no?
3: No ho sé,
0: si
3: no
0: et sent.
3: Sí, ara sí. Hola, què tal a tothom?
4: Ha venit aquí a gent, home!
0: Gràcies, Vicenç, per animar la tropa.
2: Jo no crido gaire, perquè diumenge tinc obra de teatre, saps? Un artista.
4: No, i és una obra que és molt difícil perquè crides molt, oi?
2: Molt.
0: És una obra de pensar. Ja en parlarem, de l'obra de teatre ja en pensarem. El Vicenç l'hem fitxat perquè volíem d'alguna manera copsar una cosa que a nosaltres ens agrada molt des de tota la vida, que és l'ambient de l'embalat de Festa Major, perquè l'epicentre de la Festa Major és la... Bueno,
2: ens agradava molt perquè no ens treien d'allà ni amb aigua calenta, en certes èpoques.
0: L'epicentre de la Festa Major, no ens enganyem, és els cavallitos, que he anat avui a la tarda i estava a petar, ja, d'entrada. Però també és l'embalat.
2: Sí.
0: Llavors hem dit, Vicenç, per què no vas a donar una volta per l'embalat i ens il·lustres una mica...
4: Xavi, t'enrotlles molt, eh?
2: Sí.
4: T'enrotlles molt, eh? Vols dir que la gent no cau aquí amb el cap rodó a terra de tanta estona xerrant?
0: També
4: va, què haig de fer? Què hem de fer?
0: Agafo el micro inalàmbric.
4: Agafo el micro inalàmbric.
0: I vés-te'n a fer un vol.
4: A una barra.
0: Mira, vés-te'n a la barra del CN Caldes.
4: I què voleu saber?
0: Volem saber una mica facturació del dia.
2: Preus. Exacte, facturació. A veure,
0: aquí tenen factura. Sobretot saber quina és la barra on la cervesa està més barata.
2: Ojo, bueno, que és factura, no? Perquè aquí em sembla que el tema IVA...
4: Calla. Una cosa, tenim un problema. Serà la primera connexió en directe de la història de la ràdio mundial...
0: Sí?
4: Mundial, eh? Està en Colòmbia, eh? Serà la ràdio mundial que el que està a la connexió no sent el que està parlant des del...
0: Hòstia, això
4: central.
0: És un problema, eh?
1: Farem senyes
2: de fum.
4: Sí,
1: des de lluny.
4: Serà la ràdio mímica,
0: Si et fem preguntes no ens sentiràs, eh?
4: No,
0: està molt ben pensat, això.
4: Sí, no.
0: Està molt ben pensat.
4: Aquí hi ha dinero, venga.
0: Per tant, tu ara agafa el micro inalàmbric i comença a fotre un rotllo. Fins que arribis allà, o quan arribis allà ens fas un senyal i nosaltres callem i parles tu.
4: No, jo puc parlar, eh? Jo puc parlar una
0: vegada. Agafa el micro.
2: I tant. Amenaça i té raó, eh?
4: Vinga, som-hi!
1: Va, tenim un micro aquí, preparat ja pel senyor Vicenç.
4: Roger, tinc cançoneta d'aquesta...
0: No, perquè llavors ens posa la cançó que no ha de sentir la...
1: No, Roger, així m'agrada. Què, començo ja o no?
0: Sí, comença.
1: No caiguis.
0: Cap a l'altre costat.
4: Què? Bueno, tranquil.
2: Cap allà, Vicenç.
4: De la tarima.
0: Home, tira cap allà.
4: Hola, què tal?
1: Molt bé.
2: Aquest ja parla després.
4: Vale, vinga, va.
0: No, altra banda.
1: Per on? Va corrent, eh?
2: Va, el CN Caldes.
1: Té una edat i va corrent.
2: Estic admirat de la seva forma física.
4: Estic enmig d'un laberinto de silles.
2: No, el CN Caldes, Vicenç.
1: Se'n va cap a l'altra punta de l'embalat.
4: És que sabeu què passa? Que aquí hi ha un muret, i el muret, hòstia...
2: Allò, un muret, em pensava que és una persona del Magreb, collons.
1: Sí, home, especifica.
4: Si no calleu vosaltres...
1: A veure,
4: anem fins aquí la barra del club. Hola, què tal? Com estem? Escolteu, per Ràdio Caldes, en directe, tu mateixa, aquí... Vinga, la barra aquesta de qui és? A veure.
5: Del CN Caldes.
4: Vinga, va, vull saber preus de les cosetes normaletes que veneu, va.
5: Què vols saber?
4: Una cervesa, va.
5: 2,50, una cervesa 2,50.
4: 2,50.
5: Un refresc 2 euros.
4: Vinga, entrepans.
5: Un entrepà calent 5 euros.
4: De què? Entrepans de què els teniu?
5: De botifarra, de llom, de Frankfurt.
4: Bueno, i què? Com va la nit?
5: Perfecte.
4: Bueno,
5: esperant que vingui la gent.
4: Molt bé, doncs no els molesto més. Voleu que vagi a l'altra barra o què? Per aquí, vamos a l'altra barra, corrent. Si vosaltres, si voleu, em talleu, eh? Vosaltres, si voleu, em talleu. No sé, anem aquí a l'altra barra. No sé. Hola, què tal? Ràdio Caldes en directe. Hola, què tal? Em podeu dir una mica quina barra sou i els preus que teniu? Que vengui algú, sisplau, en directe.
6: Aquest no el para, eh?
4: Pau, vine cap aquí.
1: Acabo de perdre, Vicenç, no s'entès.
4: En directe a Ràdio Caldes. Vinga, quina, de qui sou ara aquí?
2: Qui som? Pues mira, els alevins, que són nens de 12, bueno, els pares dels alevins, que són nens de 12 anys.
4: I... Ah, del Club Hockey, eh?
2: Club Hockey Caldes, sí.
4: Vinga, preus d'una cervesa i un preu d'una Fanta.
2: Que acabo d'arribar, tio, però preus supereconòmics perquè al final estan marcats per l'Ajuntament, vull dir que...
4: Però... I de què feu els entrepans?
2: Entrepans boníssims, de botifarra, hamburguesa, Frankfurt, amb formatge o sense, pa amb tomàquet o sense, ens adaptem.
4: Vale, molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, que vagi bé la nit, no sé, no, què voleu? Que... És que no us sento, ara ja sí, no us entestic, eh?
7: Ui, cal que facis totes les barres.
4: Ui, ja el muro.
2: Seguim.
1: Vas pitós, seguim, va totes les barres. Seguim, Vicenç, seguim.
4: Perdó.
7: Ja està,
4: tinc
7: ja
4: un
7: està,
4: muro
7: Vicenç,
4: gran,
7: ja
4: eh?
7: Està, oh, ja està,
1: Vicenç,
7: ja
1: el genoll. Que tornarem a connectar.
4: Ja tallo, vinga, tallo. Adéu,
1: aneu. Ah, tallem el Vicenç.
0: Bueno, va, més coses. Anem a parlar ara amb un activista cultural, programador del casino, actor, director, presentador de ràdio i ara d'un podcast també amb una intel·ligència artificial. És químic, formador... Bomber... Bé, fa tantes coses que la seva targeta de visita és un desplegable com el mapa del parc del Yellowstone. Es tracta del Ferran Devesa. Avui volem aprofitar per parlar amb més profunditat de, concretament, els actes que es fan al casino per Festa Major i encara més concretament d'aquesta tradició que té el GEC, el grup escènic casino, d'estrenar sempre una obra per Festa Major, que també és rara perquè els actors del GEC són de fer nit.
2: Sí, sí, bueno, ja es veurà com arriben el diumenge.
0: Exacte.
2: A l'obra, eh?
0: Són d'assajar poc i fer nit, i llavors les coses després surten com són. T'esampi, en qualsevol cas, Ferran Devesa, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Un aplaudiment, Ferran, per favor. Bones, els que no esteu escoltant, també aplaudiu-lo.
2: Va, per l'amor de Déu, feu veure que escolteu.
8: Exacte, exacte. No, el volum està baix, eh? El volum està baix.
0: El volum està baix?
8: Sí, sí, sí.
0: Montel, el volum està baix. O com és? Anem al tècnic, tu.
2: Bueno,
0: escolta, clar, us heu d'atendre. Hi ha el Roger Rams, de tècnic a la ràdio. El Montel, de tècnic aquí. I tenim un tècnic que...
1: De JC.
0: Del JC, que ens sabem on para.
2: Sopar.
0: Deu estar sopant, és l'hora de sopar.
2: Exacte. Bueno, Ferran, què tal? Bona nit, Festa Major.
8: Bona nit.
2: Bona Festa Major, vull dir.
8: Sí, bona.
2: Major,
8: bona, bona.
2: Bueno, que en Xavi té raó.
0: Bona, ho veurem el dilluns.
2: Sí. Bueno, no, és un desig, clar, és un desig. O sigui,
0: exacte, sí,
8: exacte. És un desig perquè, a veure, freda també és, eh?
0: Bueno, sí. Sí. Però escolta, estem al mes d'octubre, és que clar, estem acostumats
2: la
0: a anar amb calça curta.
2: La gent antes, a Caldes, estrenava la geca d'hivern per Festa Major.
0: Pues com aquest any.
8: Com ara.
2: Ah.
8: Molt bé.
2: Hombre. Bueno, doncs el Xavier té raó, eh? Ja són molts anys que el GEC sempre estrena obra per Festa Major.
8: Sí.
2: Aquest any, per la gent que no acostumem a anar a veure teatre, perquè, entre altres coses, estem dalt de l'escenari,
8: sí.
2: quina obra ens porteu, que no me n'he assabentat?
8: Vinga, aquest any es diu Art, de la Yasmina Retza.
2: Ostres!
1: Però Art no és el pallasso aquell terrorífic de Terrifer?
8: Sí, i també Art Attack.
2: Art Attack,
0: un programa de manualitats.
8: Exacte, soy el cabezón, no? Però sí, en aquest cas és Art.
0: Art Attack és el del Mago Pop?
2: No, el Mago Pop no. Art Attack el presentava un noi que ara fa un altre
1: Jordi,
2: programa a TV3,
1: Jordi,
2: que,
1: Jordi,
2: que es diu Tic Tac Factory.
0: Jordi, ho dic perquè el Mago Pop va començar
2: el niño,
0: un programa de...
1: El niño, aquest que dius, no és el Jordi que presenta.
0: El Mago Pop va començar fent un programa de manualitats de Televisió Espanyola. El
2: doncs
0: programa
2: mira,
0: Boing.
2: Digueta'l.
8: Fixa't tu.
2: Darrere.
8: Molt bé, doncs això, Art, és una comèdia a l'estil francès, és a dir, no és una comèdia d'aquelles...
0: Una comèdia que no rius, no?
8: No, sí, sí.
2: No, però rius contingut.
8: Sí, rius al francès, amb cara de merda,
2: sí,
8: saps?
2: Allò... Sí, sí.
8: És aquest riure així. Llavors, bueno, és una comèdia de tres amics que... davant de, bueno, d'un quadre blanc, de la compra d'un quadre blanc...
0: Al final no l'expliquis, Ferran, però...
8: No. No, al final no. Però es veu que ja no comencen a ser tan amics, potser. No? Hi ha una crisi, hi ha una crisi d'amistat. Que això no passa mai.
0: Mai. No, mai. Nosaltres.
1: Mai.
2: Sí.
8: Bueno, i aquí hi ha dos actors.
0: Sí.
8: Dels tres.
2: Sí. Sí. Sí.
0: A veure si endivineu qui són.
8: Exacte. Sí. Dels tres que tenim aquí, són dos.
0: Però jo també havia fet obres del GEC, eh?
2: Home, sí, havies fet de soldat al temple.
0: De nen Jesús no vaig fer, perquè vaig deixar el 26 de gener. Feliciteu-me quan arribi. Per tant, de nens no vaig poder fer mai.
1: Que havies fet de Lucifer que les malles et feien bossa.
0: Sí. Ah, sí. No, això era com fer de pecat capital. Que
2: perquè perquè no tens cul, Xavi, no tens cul, no passa res.
0: Perdona, això no... Bueno, és igual.
1: A veure, Ferran, podem dir que art és un clàssic modern, oi?
8: Sí.
1: Vale,
8: sí.
1: Molt bé. I
8: es,
1: per
8: es
1: què?
8: Diu, es diu, de fet, clàssic contemporani. Vale. O sigui, el que és la terminologia...
0: Això i res és una mica el mateix, eh?
8: Sí, bueno, sí. Noteu, eh? Però és que l'obra va d'això, saps? De les paraules, de la terminologia, també... És important, té tot un recorregut, m'entens?
1: Molt bé, molt bé.
8: Vale, bueno, okay,
2: podem dir que ho dic en algun moment, però ara no em passis dir quan.
1: Ara no em facis canviar el guió. No podem dir que art és un clàssic modern.
2: Bueno, com de costum.
1: I per què, si és un clàssic modern, has triat tres actors que són uns clàssics antics, ja?
8: És veritat, perquè... L'amistat necessita d'anys perquè es comenci a fragmentar.
1: Molt bé. I dit això, com tenim la pedrera del Jack?
8: No, la tenim molt bé. La pedrera, la tenim molt bé. La masia està molt bé.
0: Però de tant en tant has de contentar l'ego dels clàssics, no?
8: Sí, i això és molt important, perquè aquesta gent té molt ego.
2: Home, gràcies.
1: I poca memòria, també t'has de dir.
8: Sí, això també ho he notat, que cada cop menys...
2: Con amigos como tú, no hacen falta enemigos, eh?
8: No, perquè sabeu què passa? Que una obra de tres, ben feta, necessita gent molt bona.
1: I com que no n'has trobat...
2: Ara vos has arreglat.
1: I com que no n'has trobat...
8: I com que jo no em podia actuar i dirigir tres vegades, doncs...
0: I aixecar les llums, el taló...
8: Clar, com que no ho podia fer tot, al final vaig delegar-ho.
0: Una pregunta, si plou, fareu el pavelló? Bueno, en realitat és una pregunta una mica tonta, perquè tractant-se de teatre i estant sota cobert, doncs no s'ha de traslladar al pavelló ni res.
8: Sí, mira, si no hi ha goteres, ho farem al casino encara, sí.
0: Parlant del casino, les reformes del casino, tot bé? Ja és el millor teatre de tot el Vallès? Li heu comptat? Li heu comprat el traje estil groom, el senyor Juan, per exemple? Quedaria bé el senyor Juan amb traje de groom,
8: Clar, això m'agradaria molt veure-ho, és veritat. Seria molt xulo.
0: No té edat de jubilar-se, ja, el senyor Juan?
2: Ja fa dècades que té edat de jubilar-se.
8: Jo penso que és una edat atemporal.
0: Sí.
8: I ja està. No ho sé, de tema reformes...
0: Vaig a comptar els anys en dècades, ell,
8: No, o en sextenis.
0: Sextenis, sí.
8: Sí. No sé, reformes sí que no és el meu tema,
0: Vale.
8: O sigui,
0: ben esquivat.
8: No, o sigui, les obres de teatre sí, però les obres de reforma estructural no.
0: I... Però és raro, perquè deu ser l'únic que et falta per fer el casino.
8: Sí, fotre'm de paleta també.
2: Ja seria l'últim.
1: Hauries d'ensenyar el cul, quan te jups, si fas de paleta.
8: Bueno, ho he fet sense fer de paleta, imagina't.
2: Sí, sí. Mira, tu podries ensenyar el cul, el Xavi no en té.
0: Tinc ratlla.
2: Tens una ratlla, tens un cul carpeta, ja està.
0: Vull dir que es considera cul, una ratlla.
2: Sí, es considera. Bueno, i
0: tenir-lo el tinc.
2: Sí.
8: Vale, vale. Aquesta podria ser la conversa que genera una enemistat a l'obra, no?
2: O sigui, exacte.
8: Partir d'una cosa molt simple, molt estúpida, de si, no, és ratlla, no, però és pla, no, però és...
0: I el segon acte, que sí que tinc cul!
8: Exacte.
2: No? Tens una finíssima ratlla en el cul, sí. Sí. Bueno, tenint tant èxit amb els Pastorets, per exemple,
8: sí.
2: No us heu plantejat fer-ho per Festa Major i així assegureu el tret? A veure... Quin criteri segueix per triar les obres del Jack? És a dir, hi ha un criteri tipus, jo què sé, primer toca una de riure, després un drama, la següent un Segarra.
0: Segur, Segarra va caure, aquest any.
2: Després un Pèpol.
0: Quant fa que no feu un Segarra, hòstia?
8: Sí, jo crec que Corona d'Espines ha de caure.
1: Ai.
0: L'hostal de la Glòria.
2: No, Corona d'Espines no, que s'han de portar unes perruques molt mal per...
8: Ah, doncs no. Doncs veus, ja està. Jo ho tenia més o menys per allà, però si s'ha de portar perruques...
1: No, modernitzada. Corona de Port Expan. La canviem.
8: Mira, d'entrada, és superimportant fer coses, o sigui, obres de teatre en català. Això és molt important.
2: Home, sí.
8: Això és molt important, això d'entrada. I després, sempre tothom diu s'ha de riure, s'ha de fer coses de riure, però a vegades saps què passa? Que si fas tota l'estona de riure, ja no fa gràcia. Perquè ja... Ah, si el gag aquest... ja és de l'anterior obra, m'entens? Llavors s'han de fer coses
0: llavors
8: diferents.
0: Llavors encasilles els actors.
8: També. I en aquest cas el Jordi, per exemple, l'hem desencasillat.
0: Ah, sí. Ell surt a l'escenari
8: el personatge...
0: i la gent ja riu i el que fa és suïcidar-se.
8: Això mateix.
0: I la gent continua rient.
8: Sí.
1: Aquesta vegada passa.
8: Jordi, què et passa aquest cop?
1: que sortiré riurant, i tampoc no és el meu paper, no,
2: no
1: és el de riure,
2: eh? No és precisament de riure, no. No.
8: Però fa gràcia el cabron,
0: el flotat,
8: eh? Sí, fa gràcia.
0: No,
8: I,
0: no
8: i el
0: qui
8: Sam,
0: és el flotat de l'obra?
8: El Sam.
2: Però no sóc
1: tan
2: afectat.
1: Has
2: de
1: fer afectat. Aquella cosa.
2: Tinc el nas, una cornucòpia.
0: No, dic perquè aquesta obra, tots, bueno, tots els que tenim una edat la tenim al cap, que la feia el flotat.
2: Sí, la feia flotats amb el Pou i el Carlos Hipólito.
0: Correcte,
8: sí, doncs la fem una miqueta més ràpida, una miqueta més animada i una miqueta més contemporània.
0: Cosa que no és difícil.
8: No. Ja vaig veure només al principi d'aquell vídeo i ja vaig dir, bueno, aquest no serà el referent que agafarem.
2: No, és perquè és que no...
1: Un clàssic de la Festa Major, el casino, és el concert i el ball. Poseu a disposició de l'Ajuntament el teatre perquè porti una orquestra.
8: Sí.
1: Aquesta vegada els Mongrins. Això serà el dia 10. No tens por que amb tants que són a l'orquestra et robin el material que trobin pel casino i que l'endemà el dia 11 no pugueu fer l'obra?
8: Doncs no, perquè acabo de venir del casino de fer una neteja espectacular que ha anat a la Pere Puigdomènec.
1: Amigo!
8: I escolta, hem anat a fer una neteja espectacular. Ho hem deixat tot net, tot ben posat, perquè ningú toqui res, sobretot no ens prenguin el cadallon. I hem fet proves dels quadres, també?
1: També?
8: Ah, sí, home, que home, sí.
1: Ja estic més tranquil.
2: Sempre, com veieu, assajem les coses amb temps.
1: Jo anava
2: tal,
1: a dir, ves i vans, els hi robes una trompeta als de l'orquestra Mongrins i com apaga senyal. Si em toques algú, jo no torno la trompeta.
8: Exacte, sí.
2: Com a hostatge, una trompeta com a hostatge.
1: Sí, com a hostatge.
8: M'agrada.
0: En fi, més preguntes. Un altre clàssic de Festa Major al casino és que puguin entrar a veure alguna exposició que sempre hi ha a l'entrada a la sala d'exposicions, no?
8: Sí.
0: És el que té, sala d'exposicions, exposicions.
8: Sí.
0: Què hi trobarem aquesta vegada que no sigui el de Cal Salsitxer allà per la...
1: Salsitxer.
0: Ui, és que tinc un problema i és que...
8: Hòstia, Cal Salsitxer, eh? El coneixeu, aquest? Aquest és el que està al carrer Escanyacans, potser?
0: Sí. Tinc un problema, és que no m'hi veig, perquè ha baixat la llum.
8: Ha baixat la llum, eh?
0: Molt, molt porto lentilles i no... M'hauria de posar el guió aquí, mira, amb un... El Xavi Sala no m'ha posat
8: potser
0: un
8: atril. El Vicenç Conejos, que està amb la transmissió per allà, potser ens troba... Conejos, potser ens trobes el de Cal Salsitxer aquí, sí. Saps?
0: Ara... Ves-lo a buscar. Molt bé. Què deia? No sé per on anava ja. Què hi trobem aquesta vegada que no sigui el de Cal Safratxer? Plantat mirant la gent que passa.
8: Doncs hi ha exposició de la Montse Boada.
0: Home, Montse Boada.
8: Sí.
0: Què dir de Montse Boada?
8: Home, gran artista.
0: Gran escultora.
2: Ja, és mal que ho has dit tu.
8: Sí,
2: perquè,
8: home.
2: Si no...
8: No, a veure, perquè les coses s'han de dir pel seu nom i et diré el nom de l'exposició.
0: Pels que no ho esteu veient, estan buscant informació de Montse Boada al mòbil.
8: Perquè l'exposició es diu Humanitat en Suspens.
0: Home!
8: Sí.
1: No és el de l'any passat? Mira... A veure si t'ha saltat a Google l'any passat el que van fer, eh?
8: No. És aquesta. De fet, aquí...
0: En què va? Del pas del Jordi Graví al Sant per la Marloguer?
2: Mira, et donava dient Suspens, com les nostres assignatures, Jordi.
1: Érem uns clàssics del Suspens.
8: Fixa't, diu...
1: No Hitchcock, era un clàssic del Suspens. Nosaltres.
8: Fixa't, perquè això us sonarà, eh? Fixeu-vos. Cada obra, una pregunta. Cada mirada, una reflexió.
0: Això fa la IA?
8: Això...
0: Aquests textos?
8: Jo estic molt cansat de la IA, ja.
0: Sí?
8: Sí, jo he arribat al punt de... La faig servir tant amb certes coses que ja sé detectar què és IA.
0: Ja. Yeah.
8: I llavors dic, ok, molt bé, però no eres tu qui en habla. Parla amb tu. Quina és la teva veu?
1: Mira'm els ulls
8: i digue-m'ho tu.
0: No tens sentiments.
8: Exacte. No ho facis a través d'aquest espill, saps?
2: Bueno, molt bé. Parlem d'una altra
0: molt
2: cosa.
0: Bé,
2: perquè,
0: molt bé,
2: al final...
0: Sí. En fi, doncs, escolta, Ferran, gràcies, que vagi molt bé l'obra. I com se sol dir en aquests casos, en el món del teatre, que jo en sé molt, perquè jo també havia sigut actor, del GEC.
1: Amb malles.
8: I fill.
0: Fill de director. Fill de director, sí. Jo vaig fer moltes
2: obres. Soldat al temple.
0: Moltes obres vaig fer jo. Bueno, que se sol dir al teatre, molta merda.
8: Gràcies, i que us trenqueu una cama, també.
1: Sí, també se sol dir.
8: Això es diu, també.
2: Ah, molt bé.
8: Sí.
0: Quina, la gent del teatre sempre tan amable.
8: Sí, sí, tant. Sí, ja, la pròxima serà que et moris i ja està. Aquest seria el tema.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Ferran.
8: Molt bé, gràcies.
1: Ara, Ferran. Ferran.
8: Jo em quedo. On tenim el Vicenç?
2: Aquí.
1: Allà. Aquí, mirant-te. Vicenç! Mirant-te.
8: Però és ràdio, Vicenç, la gent no ho sap. Oh, Vicenç, on estàs ara?
9: Estic aquí, hòstia, estic aquí, lluny. Oh,
8: molt lluny.
1: A la panxa del bou.
8: Para,
9: a la panxa del bou, que ni neu ni plou.
8: escolta, escolta, què tal la gent que tens al teu costat? Com està animada o què?
10: Molt amable, la gent que hi ha al meu costat.
11: Un moment, passant bé o no?
2: Si per cas nosaltres marxem i es queda el Ferran ja a fer el programa.
10: És que m'havíeu dit, farem tres entrevistes. Collons, aneu ja tard, perquè no us donarà temps de fotre res. El Ferran és que ha copsat tota la... tota la programació. Què fa? Què faig? Vaig cap allà
2: Espera't un moment. Ara donem pas. Bueno, Xavier, per cert, que hem parlat del casino i no creus que agafaran fred de peus si no parlem del centro?
11: Segur.
2: És que la meva senyora està a la Junta i saps què passa? És que ara m'he fet una casa nova i dormir fora...
11: No et va bé, no?
2: No em va bé.
11: Vale. No, doncs escolta'm, parlem del centro. Quin teatre al centro, eh? Quina pena que no facin més obres, eh?
2: També.
11: Sí, i més cine.
2: Exacte.
11: I que no deixin fer coses al mar. Bueno, en fi. Que... Bueno, escolta, amb el centro ja ho faran l'any que ve. Fem anys dispars. Anys parells, casino. Anys imparells, centro.
2: Senars.
11: Jordi, va, digue ràpidament què fan al centro.
8: Un moment, els dimarts a la tarda amb aquí el Jordi Graví fem un programa que es diu La Taquilla,
11: sí.
8: Dels quarts de set a les set, i parlem del centro i del casino.
2: Com?
8: Oh, i
2: tant. Vosaltres parleu del centro?
8: Sí.
2: Expulsats del casino? Va.
8: Adéu.
11: Ferran Devesa, per favor. Adéu. I Jordi, fer-nos un resumillo d'això del centro, no?
1: Sí, va, us faig un resumillo del centro, ja que faig el podcast del centro, que ja porto 40 programes. Doncs concert de Yasmina, teatre amb arquitecte prohibit, una exposició sobre l'espoli franquista i la capvuitada, teatre amb Mamma Mia i un concert de Vanna Vieja, el trio. Pim, pam, Mira, ràpid, ja ho he deixat dit.
11: Doncs ja està dit, Vicenç, vés a una barra, va.
10: Escolteu-me,
11: vés a una barra.
10: Jo sóc també actor del centro,
11: De la bretxa.
2: Molt bé.
10: O sigui que, a veure si tracteu millor el centro, que veig molta escombra cap al casino, Ferran?
8: Escolta, et diré una cosa. Per què som tots... Per què som tots homes parlant aquí?
11: Tens raó!
2: També! Sororitat! Sororitat!
10: Espera, que tinc aquí una col·laboradora. Carol, digues alguna cosa per la quota femenina.
11: Vicenç, perquè no deia que no ho sentia.
10: No us portaré ni una cervesa ni res.
2: Doncs
10: vaig a veure què estan fent. Mira, vaig a aquesta barra d'aquí. La Liana Naniano, hola, què tal? Ràdio Caldes en directe. De qui sou aquesta barra? A veure.
12: Dels castellers de Caldes.
10: Ens interessa molt saber quin preu té la cervesa.
12: Amb alcohol o sense?
10: Home, amb alcohol. Amb alcohol.
11: Bona pregunta.
12: Dos i mig.
10: I la Fanta, Coca-Cola...
12: 2 euros.
10: I les entrepans de què us feu? A veure.
12: Sí. A veure, entrepans a la barbacoa, això. De botifarra, llom, bacon, burger vegana...
10: Molt bé, i són 5 euros, no? Molt bé. Moltes gràcies, que us vagi molt bé la nit.
12: Moltes gràcies.
10: Vinga, va, anem per aquí a veure si trobem algú. Aquí, tot l'embalat, no hi ha res, Ara estan preparant alguna cosa per després.
11: És capaç de pujar a l'escenari de l'embalat.
10: Trobarem
11: que...
10: algú,
11: On va?
10: Hombre, mira, aquí veiem gent menjant. Un moment, Hola, què tal? L'enganxo amb la boca plena? No pot parlar? Bueno, aquest senyor d'aquí davant sí que parlarà. Què han comprat? A veure, què han comprat?
13: Què hem comprat per sopar, vols dir?
10: Sí, esteu sopant aquí?
13: Estem sopant aquí. Estem
10: molt bé, d'on veniu?
13: I bevent d'aquí, Caldes.
10: I d'on sou? A veure, d'on sou?
13: D'on sou de què?
10: De Caldes, Del quin barri,
13: Quin barri som? No sé quin barri som.
10: No saben ni el barri on viuen, aquesta gent de Caldes.
13: No saben de quin barri som.
10: Molt bé. I què esteu esperant aquí?
13: Que s'acabi el bocat d'aquesta dona per marxar ja cap a casa, cap als nens.
10: Els nens volen marxar, ja no volen marxar cap a casa.
13: Volen marxar de festa.
10: Espera, que no sé què em diuen. Bueno, Moltes gràcies per estar aquí. Esteu escoltant el programa de ràdio, oi?
13: Sí, tant i tant. D'aquí sí, se sent molt bé.
10: Sí, sí, ara estàveu sí, parlant.
13: Just, no, no, estàvem parlant i no és broma.
10: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. El teu nom, el teu nom?
13: David.
10: David, què més? Es pot dir?
13: Sí, es pot dir David Ruiz. David Ruiz.
10: Bueno, molt bé, David Ruiz. Gràcies, eh? Hombre, què tal, Maria? Com estàs? Perdoneu, és que estic saludant, eh? Què tal, com esteu? Què esteu esperant, alguna cosa?
14: Bueno, sí. A ells. A veure
10: no,
14: si...
10: però dic d'actuacions, dic d'actuacions.
14: Ah, no, no, hem vingut a veure el Xiula.
10: Ah, ja marxeu, no?
14: Sí.
10: Molt bé, Maria, moltes gràcies. Bueno, aquí tothom marxa, eh? No sé si la festa
13: bueno,
10: major està no triomfant
13: gaire
10: perquè han vingut
13: no
10: a veure el Xiula.
13: No
0: molt bé, Vicenç, gràcies, eh? Farem una última connexió si tenim temps, perquè anem una mica malament de temps. Ara és el moment de rebre aquí, en aquest flamant escenari que res té a envejar a la casita del Bad Bunny, perquè ens parlin de les activitats del country en aquesta festa major el Josep Maria Ferrer, eh? De moment, ha pujat ell. I,
2: la Fina, va, Fina, què fas, asseguda? La Fina!
10: Fina, va, puja, també!
2: Va!
0: Bueno, qualsevol cas.
10: Calamons,
0: ja en tenim un, ja ens serveix. Vinga, va.
2: Bona,
0: bona tarda.
15: Bona nit.
2: Bona tarda, bona nit, bona tarda, sí, bona nit, és igual, bon vespre.
15: Sí.
2: Bueno, la primera pregunta és obligada, Josep sí. Maria, obligada per la regidora Roser Xalabarder, perquè, és clar, a veure, si la gent ve en cavall a la trobada que hi haurà aquest diumenge, perquè, clar, això del country, i cavall, i tot plegat, i allò,
15: sí,
2: barret,
15: barret,
2: barret cordobès, no, barret cordobès, no, barret texà.
13: Són botes camperes, d'una les portes.
2: Jo sí, i tant que les porto, veig, ja.
15: Home,
2: les tens, les botes. Bueno, doncs això, que si la gent ve amb el cavall, on té per deixar-vos lligats? O vosaltres només us limiteu a la música i al ball i cada un que faci amb el cavall el que bonament pugui?
15: Home.
2: Perquè aviam, la Roser està molt conscienciada amb el tema cavalls, ja ho sabeu. Perquè això també ho feu aquí a Can Rius.
15: Sí.
2: Molt bé.
15: Sí, sí. I mirem de reservar aquí dalt un tros de l'aparcament pels cavalls.
2: Ah, molt bé, molt bé. Els hi poseu aigua, perquè per Sant Antoni ens diuen que hem de posar aigua, eh?
15: Serà, serà aigua beneïda.
2: Beneïda?
15: Beneïda.
2: Bueno.
15: Eh?
2: Molt bé. Quin dia es fa, això?
15: Es fa el dia, el diumenge, dia 11. Uh-huh. Comencem a les 10 del matí i sobre la 1 i mitja acabem.
2: Molt bé.
15: I tot el rato estem, pues, ballant.
2: Ballant country.
15: Ens venen 11 colles de fora. Bueno, 10, no, perdó. 9 de fora i 2 que som de country d'aquí Caldes.
2: Molt bé.
15: Hi ha 2 grups i ens passem tot el matí ballant, gaudint de la dansa aquesta.
2: Molt, molt bé.
10: 3 hores i mitja, eh? Molt bé, sí. Molt bé, molt bé. És una exhibició o està obert perquè la gent desastrosa com nosaltres, que sembla que trepitgem raïm quan ballem, pugui entrar-hi?
15: Està,
10: o no?
15: Està completament obert a tothom.
10: Sí?
15: Tothom. Hi han balls més difícils, més fàcils, i han que es poden ballar pues, amb un no res.
10: Per tant, no és una exhibició, sinó podem entrar a ballar.
15: Podeu entrar a ballar, però a l'escenari, aquests 11 grups, sí fan el que saben fer. Sense concursar, només per participar.
0: Mm. Hem vist un cartell de l'activitat on s'hi destaquen, a banda del DJ Josep Lluís, que no té concretament nom de pianista d'una cantina de Rio Bravo, per exemple.
15: No, és... No. Més, és baixa d'Osona.
0: Bueno,
2: no, home, bastant d'Osona, Osona,
0: no, Far West,
2: Osona és bastant Osona, Far West, sí, sí. També. Eh?
0: En fi, a banda del DJ Josep Lluís, també s'hi destaca la Montse Sweet i la Mercè Oriols. Pels profans en la matèria, qui són i què fan?
15: Són dos professores que ens donen un cop de mà a ambientar la festa. Ja fa... Pues, gairebé 8 anys que ens venen aquí a ajudar. Llavors, elles ambienten la festa, fan un workshop.
0: Uh-huh.
15: Workshop.
0: Això una... Està bé posar paraules en anglès perquè el country, clar, bueno, és d'Estats Units. Sí, sí.
15: És potser l'únic que sé.
10: Bueno, el Duolingo, sí, el Duolingo
2: està
10: funciona.
2: Està bé,
10: eh?
2: Per aquí es comença.
15: Un workshop, ens expliquen un ball... I tots els que estem allà pues, podem intentar aprendre-ho.
2: O sigui que workshop vol dir explicar-te com funciona un ball. Quan
0: molt bé,
2: no
0: molt bé,
2: Martí.
0: Molt ben deduït. Sí, sí,
15: sí. Perquè sembla que quedi més bé amb,
2: sí, home, esclar, sí, sí.
15: Amb no, americà.
0: És, coi, és country, és, no és camp.
15: Country,
0: és country.
15: Sí,
0: és country.
2: Exacte, exacte. A veure, a mi m'interessa saber quanta gent hi ha apuntada al country, perquè, és clar, és per saber si em forraria muntant al Pimargall una botiga no. De vendre botes camperes, no. Barret de cowboy i discos de la Dolly Parton, que el cel sigui, sí, la Dolly, sí, el cel sigui sí. Ella i tot plegat el que portava a sobre. I si, I, a veure, perquè si la gent s'hi vol apuntar, també...
0: Que si la Dolly Parton la van incinerar, encara deu cremar.
2: Encara crema, encara crema. El plàstic crema molt malament, t'ho dic jo.
15: Mira...
2: Però si la gent us vol apuntar, quanta gent sou, si la gent es vol apuntar on us troba, quan assageu...
15: Aproximadament som... uns 40, de 40 a 50. Fluctua una mica. Gent que estem aprenent. Som els quatre, la Montse, la Fina i l'Eva, i un servidor, que estem entrant a ensenyar la gent. Això ho fem els dilluns i els dijous, els dilluns de 7 a 9, de 6 a 9, i els dijous de 6 a 9, però amb dos, amb tres nivells.
2: I on ho feu? On ho feu, això?
15: A les cases dels mestres.
2: A les cases dels mestres.
0: Cases dels mestres.
15: Ho fem, totes les setmanes, i un cop al mes fem una disco.
0: Això m'interessa.
15: Una disco que és ball, country, però tot seguit, sense donar cap explicacions, perquè la gent es pugui desmadrar allà ballant.
2: Correcte. Amb això... whisky... bueno, whisky... country whisky, no?
15: Allà dins...
0: I portes batents.
15: Portes.
2: I revolver, pa, pa, pa!
15: Bueno, també, n'hi ha una que acaba així.
2: Ah, sí? Veus?
15: Una que es diu Bandit, acaba així.
2: Ah, veus? Un ball que diu ja, Bandit. Jo ja entenc d'això. Què penses? Jo, escolta...
15: Però ho fem amb pistoles de fogueig, eh?
0: Ben fet, ben fet. I això de...
11: cada vegada seríeu menys.
15: Sí.
0: I això del ball en línia, que és tan popular en el country, com funciona? Perquè hi ha algú que porta la veu cantant? És una coreografia ja presa? Són només uns passos bàsics? Perquè jo crec que si en comptes de ball en línia fos ball en bingo, la gent s'apuntaria més, eh?
15: Sí, sí.
0: I acaba més ràpid quan hi ha un premi.
15: Si hi hagués una botella d'oli per cada ball que fem, segurament
0: hi seria. Com funciona el ball en línia?
15: Ball en línia, hi ha uns passos bàsics, més o menys senzill, que agrupant-los, canviant-los, barrejant-los, doncs poden sortir molts balls. Normalment, cada ball és diferent. Té una coreografia diferent. Llavors, això es fa... còpia de barrejar balls i situacions que s'hi van afegint.
0: Hola, hola. Ah. Torno o què, ja?
11: Hola, Vicenç, què et passa?
0: Torno?
2: Un segon, no, Vicenç.
0: Ah, és que m'han dit que ballarien en línia.
11: No, perdona. Que no veus que no porten el barret?
2: Però que estàs acomiadat, que ara és el Ferran el que ho fa, això. Però que

0: Està entrant amb força la IA, també.
1: Mira, abans en parlàvem.
2: Sí.
0: Els que són, com us deia abans, els que són de country antics, és com un sacrilegi, però amb el bum-bum-bum-bum-bum entra tot.
2: Escolta, i el president, se li diu president o se li diu xèrif? Xèrif Josep Maria Ferrer.
0: No, bueno...
2: Escolta, festeja, eh?
0: Que m'has vist la cara, també. Tant fan mala cara, però no.
3: No portes l'estrella?
0: No, sense estrella. Estem els quatre estrellats. Perquè, penseu una cosa, és una cosa que es fa altruïstament. I llavors costa bastant de tot.
3: Ja,
0: ja ho sabeu vosaltres, també.
3: Sí, també ens costa.
1: Mira si ens costa que pleguem.
2: Tant.
3: Nosaltres últimament, ara que parlàvem de l'IA, ens hem donat per fer cançons a patada al ventre. I us n'hem volgut regalar una, de molt curteta, perquè ara i aquí, qui vulgui dels que esteu aquí, doncs pugui prendre a ballar-la.
0: Ah?
3: Seríeu capaços de posar-vos aquí i arrossegar gent, a veure si algú vol ballar country amb
1: Vinga.
3: Una cançó?
1: Vinga, va, som-hi.
3: És un minutet de cançó que ens hem inventat nosaltres.
1: Vinga, ballar, aquí a la gespa aquesta
0: això,
1: tan ben cuidada.
0: Això és per filmar-ho, per tirar una foto.
1: No,
0: eh?
1: Sí, el de TV Caldes ja ha marxat.
3: Va, anem a provar-ho. Res, dura un minutet just, pràcticament.
2: És un minutet.
1: Vinga, Roger, quan vulguis.

0: Molt bé, la fina aquí. Fot-li forta, molt bé.
1: Els tres balladors de country, Chiquito de la Calzada.
2: Amb la Messi, amb el primer acudit amb gràcia que el món era amb sa vida, semblen el Chiquito, és veritat.
3: En fi, molt bé, molt bé. Gràcies, ja estem. Sí, sí.
0: Moltes gràcies,
3: Josep Maria. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment pel Josep Maria Ferrer.
2: Josep Maria.
3: I la seva dedicació al country en línia, que, escolta'm, cada festa major fan de tot. Escolta'm, nosaltres ja una mica hauríem d'anar acabant, perquè, no, ja està el Vicenç, ja. Ah, que li dius a la Laia,
2: Que pugi.
3: Molt bé. Que dic que ja hauríem d'anar acabant perquè ens donen pressa, perquè es veu que les 9 hem d'acabar.
2: Les 9 hem d'acabar.
3: Doncs anem ràpid, farem el que podrem. I també, com és tradició, hem de parlar amb la que al final és la responsable de tot plegat, de la festa major i de que nosaltres estiguem aquí dalt ara passant fred. Rebem la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Caldes, de la Laia Cuscó. Un aplaudiment també per ella.
0: Hola, Laia.
4: Molt bona nit.
3: Hola.
0: Ja ho hem parlat a l'inici, aquesta és una festa major rara, perquè avui ja ha estat el primer dia de festa major, però ahir a la nit no hi havia embalat. Com és que heu optat per el dia de festa local sigui el divendres? És perquè els calderins fugen de la festa major i així poden marxar ahir i estalviar-se l'operació sortida aquest cap de setmana de 3 dies? O era per poder agafar forces per anar al concert de comiat dels Oques Grasses?
4: Jo crec que era això, que valia la pena fer un dia abans agafar forces, descansar, poder dormir una mica per anar al concert d'Oques Grasses demà dissabte. Era aquesta la raó principal.
3: Sí, demà els Aimava no tindran públic, m'estàs dient?
4: Demà poqueta gent. No, perquè són públics potser diferents, no?
3: Segurament.
4: Crec que la programació de demà està encaixada una miqueta amb això. Demà no hi ha concert, diguem-ho així. Demà hi ha més aquest vespreig fins les 11 de la nit.
3: Sí, perquè per gent gran com nosaltres. Això del vespreig va molt bé.
2: Va molt bé.
3: Va molt bé.
4: És una miqueta més, sí, més aviat.
2: Fins i tot després de dinar va millor.
3: Va millor. Sí.
4: Hi ha altres poblacions que han agafat aquesta paraula, vespreig.
3: Sí.
4: Al principi tothom preguntava què és això, és el tardeo, però l'any passat el vam imposar, que el vam estrenar aquí, el vespreig, amb vosaltres, que dèiem, què vol dir vespreig? M'ho veu preguntar.
3: Ah, sí?
0: Mira quin cas et fèiem, Mira quin cas et fèiem.
2: És jove, no perd la memòria.
4: No, massa jove. No massa jove, que ara em lesiono, amb aquest ball tan ràpid.
2: Bueno, també m'ha explicat que hi ha el toc d'inici.

0: I sí, va quedar una mica deslluït perquè varen veure focs artificials al cel. Bueno, nosaltres no ho vam veure perquè estàvem assajant.
1: Jo sí, perquè anava a buscar el fill al futbol.
0: Bueno, però és que ja està, és que va durar poquet i tal. Res més, bueno, i res més fins demà, fins l'endemà, ja. Això es va fer així perquè a fer focs artificials aquest matí abans que comencés la festa major hagués sigut tonto?
2: Hauria sigut raro.
0: O bàsicament perquè de dia no es veuen? O...
2: Hauria sigut estrany o fer-los ara al vespre, un cop ja ha començat la festa major, fer la tronada inicial, ja havent anat...
0: L'any passat ho vam fer així.
2: No.
0: No?
1: Va ser abans de nosaltres.
0: Ah, just abans de nosaltres. Sí, sí. Cert, cert.
2: No, no, sempre és la primera...
0: Ah, sí, cert.
2: No? La primera programació. Aleshores vam parlar amb Diables i els hi va semblar bé. Doncs el dia abans dir, doncs va, que demà comença la festa major perquè de bon matí ja teníem activitats i realment s'han omplert totes. Ha sigut fantàstic.
1: És això, eh? El missatge que es va enviar era demà comença la festa major, eh?
2: Sí.
1: Clar, això amb pums, pums, costa d'entendre.
2: Bueno, després quan s'acaba també... Ei, s'acaba la festa major i l'endemà sí. no hi ha res, no? Sí, també? És una mica estrany, però no el volíem deixar de tenir, aquesta
1: perquè,
2: tronada.
1: És veritat, perquè tens raó que abans, quan jo era jove, quan jo era nen, de fet, la festa major s'acabava amb un foc, amb focs artificials,
3: sí.
1: I sempre s'acabava que hi havia un cartell que deia bona festa major. I jo sempre pensava, però si s'ha acabat, per què et desitges bona festa major just quan s'acaba?
2: La de l'any que ve.
0: Sí, home, i tant, ho feien allà darrere el maspalet. Jo me'n recordo perfectament, ho veia des de que eren uns pares feliços, festa major.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I no sempre s'engegava, hi havia molta crítica, sí. Jo me'n recordo.
1: En fi, la festa major de Caldes sempre segueix una mica el mateix patró, eh? Dissabte bastoners i diables, diumenge geganters i el dia de la raça, castellers. I el dia que s'obre, la festa gran, eh? Ok, això ja ho tenim. El que sempre canvia és les actuacions que venen de fora. En aquest cas, espectacle infantil amb... Espera't, que no sé si ho diré bé. Tutilimundi.
2: Tutilimundi.
1: Eh? Després hi ha Xiula, Svetlana, DJ Natura B2B,
0: Charlie B, Ucraïna.
1: La Divan, DJ Yenka. El criteri de contractació, quin ha sigut? A veure quin és el que tenia el nom més raro.
2: El nom més estrany, més original. Tu miries el llistat de grups i dius aquest és el que sona més estrany, doncs han de tocar bé aquesta gent.
3: Som noms de droga, eh?
2: Com?
3: Noms de droga,
2: home,
3: de pastilles.
2: No,
1: en sèrio, quin és el criteri?
2: El criteri de programació és una miqueta arribar a tots els públics, als diferents estils i una miqueta al catxet. Deixeu-m'ho dir així.
1: Ja, clar.
2: però aquest any crec que hem destinat una bona partida en aquesta programació i realment crec que omplirem l'embalat cada dia. Svetlana, quan la vam contractar al novembre, vaig tenir una mica de por, però tot l'estiu ha girat, a la Mercè va triomfar. De fet, va sortir TV3 com un dels concerts en revelació. TV3? 3CAT, no?
0: No sé, això digue-li amb ell que treballa allà. No
2: a veure,
0: sé,
2: Xavi, no. Però, per tant, crec que l'hem encertat.
1: Svetlana avui a la 1 de la matinada, eh?
2: Sí.
1: Horari infantil.
0: Bueno,
2: horari totalment infantil. Perquè ha de lligar amb el correfoc.
1: Ah.
2: També els horaris van tots
1: lligats.
2: El correfoc
1: no és demà.
2: Ah, hi ha dit el correfoc.
1: Avui, no?
2: El correbars, disculpeu, correbars.
1: Clar.
0: Com que tot ho fem, que tot comença per córrer,
2: tot
0: no sé corre. Què, córrer no sé quantos.
2: Anem tan ràpid aquesta festa que tot corre, eh?
3: Què més destacaries del programa d'aquest any? Que no hi ha barra de la Facultat de Sant Antoni? O...
0: Bueno, jo per conflicte d'interessos, si per cas ja...
2: Podríem destacar-ho perquè sap greu, la veritat, però realment...
1: No van presentar un bon projecte, no?
2: No estava ben presentat, diguem-ho així. Em sap greu, la gestió de barres és complicada, haurem de canviar el sistema i... Aquí ho deixo anar, perquè no vull que ningú s'enfadi ni ningú es disgusti.
1: Sobretot el Sam, que el tens aquí davant.
2: No, ni ningú, disgustat. Perquè han quedat tres
0: entitats
2: més. Com em
0: pots dir
2: més,
0: que estic disgustat? Que faig cara de disgustat?
1: No.
2: Però és una cosa que m'alegra, perquè abans costava molt de que les entitats s'apuntessin a fer barres i ara torna a funcionar. Per tant, vol dir que agrada un altre cop l'espai, que la gent s'hi sent a gust, que la gestió és maca i val la pena. Per tant... Ara l'any que ve, qui ho entomi, doncs haurà
1: de... Serà la Facultat de Sant Antoni i dos més, no?
2: Tres més.
0: Bueno,
2: i la Guingueta.
0: Rodó, per tant...
1: Sí. Un acte de festa major que no surt al programa serà l'espectacle que donaran els que ja han estat nomenats candidats a les eleccions municipals, eh? L'Isidre Pineda, el Joan Duran, la Roser Xalabarder, que es faran veure a tope per començar una mica escalfar motors de cara al 23 de maig, eh? Tens la intenció de ser a llistes per poder continuar organitzant festes majors o prefereixes que s'hi posi una altra i tu agafar-te una regidoria més tranquil·la, com, per exemple, no sé...
2: La barra de festa major.
1: No, la regidoria d'esports, que el manteniment dels pavellons és una cosa fàcil.
2: És molt fàcil.
1: Sempre que no plogui, és fàcil.
2: Correcte, si no plou, és molt fàcil. M'agradaria molt anar a llistes, tant de bo l'Isidre compti amb mi, que crec que sí, i tant de bo pugui seguir organitzant moltes festes majors.
1: Molt bé, doncs... Que gane el mejor.
2: Sí, al final però he de dir que durant aquests 8 anys ha sigut...
1: No em mullo.
0: Total, si és l'últim any. Mullat.
2: Durant aquests 8 anys ha sigut un plaer i em sento molt afortunada i enguany la vull viure al màxim perquè, ostres, sí, pot ser l'última organitzada, però...
1: Quin llegat creus que has deixat?
2: Home...
1: Diguem-ne que fos l'última, per dir alguna
2: cosa. Home, la ubicació... Si realment es mantén, si la persona que continués doncs, volgués mantenir aquesta ubicació, crec que em va costar molt. De fet, el primer any em pensava que em feien fora, perquè vaig tenir tantes crítiques que dic no aguanto ni un any. Però crec que la ubicació és un bon llegat. La programació, que soc molt cabuda...
0: Crec que els del Bugarai no hi estan gaire d'acord amb això, el sentit. La ubicació, perquè com que fa tot aquí, diguéssim...
2: Bueno,
0: no
2: sé ben bé perquè no puc parlar.
0: Bugarai, tothom sap que no és Caldes.
1: Sí, que és
2: no
1: Caldes,
2: no? Tant, mare, no ho digueu, això. Mira, ahir vaig estar portant programes allà perquè sí que com que els programes es queden repartits als equipaments municipals, sí que els hi costa a vegades de pujar fins al pueblo, li diuen al centre o al pueblo.
0: Bueno, vaig al poble, sí, vaig al pueblo.
2: I, però no ho diu tothom, estic parlant d'un sector concret, i vaig anar a portar programes perquè em sabia greu que no visquessin bé la festa major, però crec que sí que pugen, sé que pugen, que els agrada aquest espai i que la gaudeixen i que cada cop es fan més activitats allà baix. És més, demà...
0: Allà baix.
2: Ja ho he dit. Sí, he dit allà baix.
1: Fa baixada.
2: Per més allà baix.
0: Ho he dit ella.
2: No, però no he dit a fora, he dit allà baix, però és real, fa baixada. I per què ho he dit tota la vida? Perquè l'estage per mi era allà baix. Mama, me'n vaig allà baix.
0: Ho veus?
2: Per tant, jo sóc del barri Bugarai. Jo sóc sòcia del barri Bugarai perquè he viscut moltes hores allà al barri. Per tant, me l'estimo moltíssim i tenim molta relació amb els veïns i veïnes i espero que se sentin calderins. També els barris, les urbanitzacions, aquests 8 barris que tenim intern.
1: Bueno, això ja és...
3: S'acaba el temps.
1: Ens fan fora. Escolta'm, Laia, gràcies. Que vagi molt bé la festa major, molts èxits, que diuen.
2: Jo només vull afegir, perdona, Xavi, que us vull agrair moltíssim, perquè sé que aquest any és possiblement l'últim any de Patada al Ventre. Per tant, agrair la participació d'any rere any a la festa major. I m'encanteu, ho sabeu. Gràcies, i molt bona festa major. Gràcies. Que no s'acabi la festa!
3: Que no s'acabi la festa!
1: Un aplaudiment per la Laia. I bé, nosaltres acabem el Patada al Ventre d'avui amb la previsió del temps, molt important, per aquest cap de setmana.
3: Doncs que no plourà.
1: Com que no?
3: 0% de probabilitats de pluja.
0: Però a veure, que no plogui avui és una cosa, però cap dia de festa major no plourà, això és impossible.
3: A veure, que plourà per la cap vuitada...
0: Menys mal.
1: En fi, que deia que nosaltres ho deixem aquí. Jordi Gravi, fins la setmana que ve.
3: Adéu-siau.
1: Sam, fins la setmana que ve.
0: Ja saps que jo...
1: ets una mica la Guadiana. Sí. Els divendres de 7 a 8 del vespre a Ràdio Caldes, 107.8.
0: Va, Xavi, fins la setmana que ve, que el Monter ens està dient a demà.
1: Que allò... Encara queda una mica, Monter. Tranquil.
3: Però tenim una música pel final.
1: Que el lleu de la plaça us guardi.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 2:15 de 6 de la tarda,
3: cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 2:15 de 7 de la tarda, al Casino de Caldes,
3: concert de l'orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius,
3: vespreig dels 90 a càrrec dels DJs Luis del Villar i Unchi David.
2: A 2:15 de 9 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó,
3: versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club Futbol Caldes, Palamós, a les 12, al Municipal de les Cremades.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dilluns 12 d'octubre.
2: A les 9 del matí, al pavelló del Bugarai,
3: Open Tir and Bar en sala a càrrec d'Arquers del Negrell.
2: A les 10 del matí, al carrer Sant Pau 86,
3: escalada i jocs en família a càrrec de l'Església Evangèlica i El Gat Penjat.
2: A 2:15 del matí, a la pista esportiva del Bugarai,
3: Olimpíades Infantils a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A les 11 del matí, a la plaça de la Font del Lleó,
3: Diada castellera amb l'actuació dels castellers de Caldes de Montbui, els moixiganguers d'Igualada i els xics de Granollers.
2: A 3:15 de la tarda, al carrer Sant Pau 86,
3: escalada i jocs en família a càrrec de l'Església Evangèlica i El Gat Penjat.
2: A les 5 de la tarda, al carrer Sant Pau 86,
3: concert amb el grup Papel Matxé.
2: A 6:15 de la tarda,
3: espectacle familiar itinerant amb Pentina el Gat, inici al parc de l'estació i final a la plaça de l'1 d'octubre.
2: A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó,
3: havaneres amb el grup Les Anxovetes.
2: A les 7 de la tarda, al centre Ateneu Democràtic i Progressista,
3: teatre L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí.
2: A 8:45 del vespre, a la plaça de l'Església,
3: final de Festa Major, Pilar caminat a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui, nit de bastons a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui, encesa del campanar i tronada final a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. El Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Són les 10. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Bon dia i bon dissabte de Festa Major. Ahir divendres Caldes va viure el primer dels dies de festes que s'allargaran tot el cap de setmana, també dilluns i el cap de setmana vinent amb la capvuitada. La jornada de divendres ha estat marcada pel festiu local, un fet que va permetre a molts veïns i veïnes del municipi poder viure els diversos actes, com ara el Correbars o el Matí Infantil, entre altres. El grup musical d'estil familiar, Xiula, van ser els encarregats de protagonitzar el primer dels concerts previstos per aquests dies a l'embalat que s'ha instal·lat al Parc de Can Rius. Aquest era l'ambient que s'hi respirava.
3: Doncs vinc a escoltar Xiula. Els conec, vale, però mai els escolto, però venia a veure'ls.
4: A veure el concert de Xiula perquè el porto escoltant des que era petita.
5: A disfrutar i a veure el concert.
6: Ja hi vaig vindre de petita i no me'n recordava gaire, però sí, m'agrada.
7: Jo vull dir la Festa Major una mica. Acaba de començar per nosaltres, però sí, bé, amb ganes.
2: Una tradició que un any més es va repetir el primer dia de Festa Major és el programa especial que els companys d'aquesta casa, els del Patada al Ventre, van oferir en directe a l'espai de Can Rius, enguany, amb un regust diferent després d'haver anunciat la seva retirada a final d'aquesta temporada radiofònica. Jordi Graví és un dels integrants del Patada al Ventre.
8: Abans sí que fèiem tret d'inici la Festa Major en general. Hi havia tronada i el primer acte de Festa Major era Patada al Ventre. Aquest cop va fer la tornada el dijous, que no sabem ben bé per què. I no sé si això portarà més gent o dirà no, ja era hora que marxessin. Pesats. Però no, mira, a veure si funciona. Ara estem patint per la temporada que ve. Que clar, ara ja som un acte tradicional de la Festa Major perquè ja portem uns quants anys. L'any que ve ja no farem Patada al Ventre. Què vol dir? Que ens llogaran a part o no, com que no feu Patada al Ventre, no feu res.
2: Pel que fa a la música i l'oci nocturn, la primera nit a Can Rius ha tingut un complet cartell amb les actuacions de Dem System, els Svetlana i també els DJs Natura, B2B i Charlie B. Aquest és l'ambient que respirava en una de les barraques que les entitats del municipi han instal·lat, en aquest cas, la del Club Natació Caldes.
9: Avui divendres els responsables de portar-la som els de la secció de bàsquet, demà la porten els de futbol sala i una manera d'ajudar, doncs, de participar a la Festa Major, de recaptar també diners per la secció.
10: Bé, jo espero que surti la cosa bé, o sigui que hi hagi ambient. Preparen begudes de tot una miqueta. Esperem que sí, que sigui tranquil com més o menys cada any.
2: I si fem un repàs al que tenim previst per aquest matí de dissabte, destaquem les següents activitats. La gran activitat pels infants, que es fa a la plaça 1 d'octubre, organitzada per l'Esplai Grifoll fins les 2 de la tarda. També en la vessant esportiva hi tindrem la 5a cursa adaptada i també la 15a edició de la Milla Urbana, dos clàssics ja també del dissabte de Festa Major. A l'espai de Can Rius, per exemple, hi tindrem el Ballem amb la gent gran i també la mostra de vehicles d'emergències que permet apropar aquests vehicles a la ciutadania. Mentre que a la Sala Noble de Can Rius, a les 12 del migdia, hi haurà l'acte Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de la coral calderina Gisla i que comptarà també amb la participació d'una coral del País Valencià afectada per la dana d'ara fa 2 anys i a la qual també es recaptaran fons. Fins aquí el butlletí d'aquest dissabte al matí. Podeu seguir tota la informació de la Festa Major aquí a Ràdio Caldes, els butlletins horaris del 107.8 de l'FM, on seguirem tota l'activitat d'aquests dies de festa.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
11: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. Thank you.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Piantaos por el tango. Una locura tanguera
2: para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Busques bona música?
4: La tens al Jazz and Blues Club.
3: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
4: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues,
3: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan
4: i molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Bon dia i bon dissabte de Festa Major. Ahir divendres, Caldes va viure el primer dels dies de festes que s'allargaran tot el cap de setmana, també dilluns i el cap de setmana vinent amb la Capvuitada. La jornada de divendres ha estat marcada pel festiu local, un fet que va permetre a molts veïns i veïnes del municipi poder viure els diversos actes, com ara el Correbars o el Matí Infantil, entre altres. El grup musical d'estil familiar, Xiula, van ser els encarregats de protagonitzar el primer dels concerts previstos per aquests dies a l'embalat que s'ha instal·lat al Parc de Can Rius. Aquest era l'ambient que s'hi respirava.
2: Doncs vinc a escoltar Xiula. Els conec, vale, però mai els escolto, però venia a veure'ls.
3: A veure el concert de Xiula perquè el porto escoltant des que era petita.
4: A disfrutar i a veure el concert.
5: Ja hi vaig vindre de petita i no me'n recordava gaire, però sí, m'agrada.
6: Jo vull dir la Festa Major una mica. Acaba de començar per nosaltres, però sí, bé, amb ganes.
1: Una tradició que un any més es va repetir el primer dia de Festa Major és el programa especial que els companys d'aquesta casa, els del Patada al Ventre, van oferir en directe a l'espai de Can Rius, enguany, amb un regust diferent després d'haver anunciat la seva retirada a final d'aquesta temporada radiofònica. Jordi Graví és un dels integrants del Patada al Ventre.
7: Abans sí que fèiem tret d'inici la Festa Major en general. Hi havia tronada i el primer acte de Festa Major era Patada al Ventre. Aquest cop va fer la tornada el dijous, que no sabem ben bé per què. I no sé si això portarà més gent o dirà no, ja era hora que marxessin. Pesats. Però no, mira, a veure si funciona. Ara estem patint per la temporada que ve. Que clar, ara ja som un acte tradicional de la Festa Major perquè ja portem uns quants anys. L'any que ve ja no farem Patada al Ventre. Què vol dir? Que ens llogaran a part o no, com que no feu Patada al Ventre, no feu res.
1: Pel que fa a la música i l'oci nocturn, la primera nit a Can Rius ha tingut un complet cartell amb les actuacions de Dem System, els Svetlana i també els DJs Natura, B2B i Charlie B. Aquest és l'ambient que respirava en una de les barraques que les entitats del municipi han instal·lat, en aquest cas, la del Club Natació Caldes.
8: Avui divendres els responsables de portar-la som els de la secció de bàsquet, demà la porten els de futbol sala i una manera d'ajudar, de participar a la Festa Major, de recaptar també diners per la secció.
9: Bé, jo espero que surti la cosa bé, o sigui que caigui ambient. Preparen begudes de tot una miqueta. Esperem que sí, que sigui tranquil com més o menys cada any.
1: I si fem un repàs al que tenim previst per aquest matí de dissabte, destaquem les següents activitats. La gran activitat pels infants, que es fa a la plaça 1 d'octubre, organitzada per l'Esplai Grifoll fins les 2 de la tarda. També en la vessant esportiva hi tindrem la 5a cursa adaptada i també la 15a edició de la Milla Urbana, dos clàssics ja també del dissabte de Festa Major. A l'Espai de Can Rius, per exemple, hi tindrem el Ballem amb la gent gran i també la mostra de vehicles d'emergències que permet apropar aquests vehicles a la ciutadania. Mentre que a la Sala Noble de Can Rius, a les 12 del migdia, hi haurà l'acte Dos Pobles, una llengua, una veu, a càrrec de la coral calderina Gisla i que comptarà també amb la participació d'una coral del País Valencià afectada per la dana d'ara fa 2 anys i a la qual també es recaptaran fons. Fins aquí el butlletí d'aquest dissabte al matí. Podeu seguir tota la informació de la Festa Major aquí a Ràdio Caldes, els butlletins horaris del 107.8 de l'FM, on seguirem tota l'activitat d'aquests dies de festa.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
10: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Bon dia i bon dissabte de Festa Major. Ahir divendres Caldes va viure el primer dels dies de festes que s'allargaran tot el cap de setmana, també dilluns i el cap de setmana vinent amb la capvuitada. La jornada de divendres ha estat marcada pel festiu local, un fet que va permetre a molts veïns i veïnes del municipi poder viure els diversos actes com ara el Correbars o el Matí Infantil, entre altres. El grup musical d'estil familiar, Xiula, van ser els encarregats de protagonitzar el primer dels concerts previstos per aquests dies a l'embalat que s'ha instal·lat al Parc de Can Rius. Aquest era l'ambient que s'hi respirava.
2: Doncs vinc a escoltar, Xiula. Els conec, vale, però mai els escolto, però venia a veure'ls.
3: A veure el concert de Xiula perquè el porto escoltant des que era petita.
4: A disfrutar i a veure el concert.
5: Ja hi vaig vindre de petita i no me'n recordava gaire, però sí, m'agrada.
6: Jo vull dir la Festa Major una mica. Acaba de començar per nosaltres, però sí, bé, amb ganes.
1: Una tradició que un any més es va repetir el primer dia de Festa Major és el programa especial que els companys d'aquesta casa, els del Patada al Ventre, van oferir en directe a l'espai de Can Rius, enguany, amb un regust diferent després d'haver anunciat la seva retirada a final d'aquesta temporada radiofònica. Jordi Graví és un dels integrants del Patada al Ventre.
7: Abans sí que fèiem tret d'inici la Festa Major en general. Hi havia tronada i el primer acte de Festa Major era Patada al Ventre. Aquest cop vam fer la tornada el dijous, que no sabem ben bé per què. I no sé si això portarà més gent o dirà no, ja era hora que marxessin. Pesats. Però no, mira, a veure si funciona. Ara estem patint per la temporada que ve. Que clar, ara ja som un acte tradicional de la Festa Major perquè ja portem uns quants anys. L'any que ve ja no farem Patada al Ventre. Què vol dir? Que ens llogaran a part o no, com que no feu Patada al Ventre, no feu res.
1: Pel que fa a la música i l'oci nocturn, la primera nit a Can Rius ha tingut un complet cartell amb les actuacions de Dem System, els Svetlana i també els DJs Natura, B2B i Charlie B. Aquest és l'ambient que respirava en una de les barraques que les entitats del municipi han instal·lat, en aquest cas, la del Club Natació Caldes.
8: Avui divendres els responsables de portar-la som els de la secció de bàsquet, demà la porten els de futbol sala i una manera d'ajudar, doncs, de participar a la Festa Major, de recaptar també diners per la secció.
9: Bé, jo espero que surti la cosa bé, o sigui que hi hagi ambient. Preparen begudes de tot una miqueta. Esperem que sí, que sigui tranquil com més o menys cada any.
1: I si fem un repàs al que tenim previst per aquest matí de dissabte, destaquem les següents activitats. La gran activitat pels infants, que es fa a la plaça 1 d'octubre, organitzada per l'Esplai Grifoll fins les 2 de la tarda. També en la vessant esportiva hi tindrem la 5a cursa adaptada i també la 15a edició de la Milla Urbana, dos clàssics ja també del dissabte de Festa Major. A l'Espai de Can Rius, per exemple, hi tindrem el Ballem amb la gent gran i també la mostra de vehicles d'emergències que permet apropar aquests vehicles a la ciutadania. Mentre que a la Sala Noble de Can Rius, a les 12 del migdia, hi haurà l'acte Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de la coral calderina Gisla i que comptarà també amb la participació d'una coral del País Valencià afectada per la dana d'ara fa 2 anys i a la qual també es recaptaran fons. Fins aquí el butlletí d'aquest dissabte al matí. Podeu seguir tota la informació de la Festa Major aquí a Ràdio Caldes, els butlletins horaris del 107.8 de l'FM, on seguirem tota l'activitat d'aquests dies de festa.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
10: Mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i...
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català. Fórmula Cat, la música quilòmetre zero.
11: La nit amb tu que mai tornarà.
12: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
1: Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 2:15 to 7:00 p.m.
0: A Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula CAT. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.

Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

sentimental. Venia disponibilitat total. Potser vau veure'm buscant entre la gent. Potser vau veure'm.

0: mateixa pedra.
1: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
0: Que un poeta modernet amb tranquesa

0: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: Has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. És la una. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Bon dia i bon dissabte de Festa Major. Ahir divendres Caldes va viure el primer dels dies de festes que s'allargaran tot el cap de setmana, també dilluns i el cap de setmana vinent amb la capvuitada. La jornada de divendres ha estat marcada pel festiu local, un fet que va permetre a molts veïns i veïnes del municipi poder viure els diversos actes com ara el Correbars o el Matí Infantil, entre altres. El grup musical d'estil familiar, Xiula, van ser els encarregats de protagonitzar el primer dels concerts previstos per aquests dies a l'embalat que s'ha instal·lat al Parc de Can Rius. Aquest era l'ambient que s'hi respirava.
2: Doncs vinc a escoltar Xiula. No els conec, vale, però mai els escolto, però venia a veure'ls.
3: A veure el concert de Xiula perquè el porto escoltant des que era petita.
4: A disfrutar i a veure el concert.
5: Ja hi vaig vindre de petita i no me'n recordava gaire, però sí, m'agrada.
6: Jo vull dir la Festa Major una mica. Acaba de començar per nosaltres, eh? Però sí, sí, bé, bé, bé, amb ganes.
1: Una tradició que un any més es va repetir el primer dia de Festa Major és el programa especial que els companys d'aquesta casa, els del Patada al Ventre, van oferir en directe a l'espai de Can Rius, enguany, amb un regust diferent després d'haver anunciat la seva retirada a final d'aquesta temporada radiofònica. Jordi Graví és un dels integrants del Patada al Ventre.
7: Abans sí que fèiem tret d'inici la Festa Major en general. Hi havia tronada i el primer acte de Festa Major era Patada al Ventre. Aquest cop va fer la tornada el dijous, que no sabem ben bé per què. I no sé si això portarà més gent o dirà no, ja era hora que marxessin, pesats, pesats. Però no, mira, a veure si funciona. Ara estem patint per la temporada que ve. Que clar, ara ja som un acte tradicional de la Festa Major, perquè ja portem uns quants anys. L'any que ve ja no farem Patada al Ventre. Què vol dir? Que ens llogaran a part o no, com que no feu Patada al Ventre, no feu res.
1: Pel que fa a la música i l'oci nocturn, la primera nit a Can Rius ha tingut un complet cartell amb les actuacions de Dem System, els Svetlana i també els DJs Natura, B2B i Charlie B. Aquest és l'ambient que respirava en una de les barraques que les entitats del municipi han instal·lat, en aquest cas, la del Club Natació Caldes.
8: Avui divendres els responsables de portar-la som els de la secció de bàsquet, demà la porten els de futbol sala i una manera d'ajudar, de participar a la Festa Major, de recaptar també diners per la secció.
9: Bé, jo espero que surti la cosa bé, o sigui que caigui ambient. Preparen begudes de tot una miqueta. Esperem que sí, que sigui tranquil com més o menys cada any.
1: I si fem un repàs al que tenim previst per aquest matí de dissabte, destaquem les següents activitats. La gran activitat pels infants, que es fa a la plaça 1 d'octubre, organitzada per l'Esplai Grifoll fins les 2 de la tarda. També en la vessant esportiva hi tindrem la 5a cursa adaptada i també la 15a edició de la Milla Urbana, dos clàssics ja també del dissabte de Festa Major. A l'Espai de Can Rius, per exemple, hi tindrem el Ballem amb la gent gran i també la mostra de vehicles d'emergències que permet apropar aquests vehicles a la ciutadania. Mentre que a la Sala Noble de Can Rius, a les 12 del migdia, hi haurà l'acte Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de la coral calderina Gisla i que comptarà també amb la participació d'una coral del País Valencià afectada per la dana d'ara fa 2 anys i a la qual també es recaptaran fons. Fins aquí el butlletí d'aquest dissabte al matí. Podeu seguir tota la informació de la Festa Major aquí a Ràdio Caldes, els butlletins horaris del 107.8 de l'FM, on seguirem tota l'activitat d'aquests dies de festa.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
10: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya. I és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:45.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en la partida de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat, Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim unes experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, potser, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui, durant tota la setmana ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Germanes a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el Partit Nacionalista Basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors, que també van ser evacuats, encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el Diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
2: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar els 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifer ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
2: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
17: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
18: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell, perquè les coses seran més fàcils per ells després.
17: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
2: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
20: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona és una ciutat superflamenca i que, además, nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad.
1: Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque las migas somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
20: Amb les migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
21: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
22: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
21: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el dimarts davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
2: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
2: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica, que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algeciras i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir en dormir ja, i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion, però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olatz Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 5:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
2: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
25: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
3: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot. I estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquella vegada que ens van portar un punt des de Cartagena, però esta vegada els 3.
25: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a terres andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
2: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscant el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit per un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16. Els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El Tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90, a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club Futbol Caldes, Palamós, a les 12, al Municipal de les Cremades.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 18 d'octubre.
2: A 9:45 del matí, a la Torre Marimon.
3: 13è Cross Club Atlètic Calderí, a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A partir de les 10 del matí, al Passeig del Remei.
3: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
2: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
3: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
2: A 11:15 del matí, al Remei.
3: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
2: A les 12 del migdia.
3: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
2: I a 7:45 del vespre, al centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Concert amb Habana Vieja i Namina.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, Ràdio...
5: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
7: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
5: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
8: Bon dia, Eduard.
5: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
7: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
5: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamans, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
7: Per la seva banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pissarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
5: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Mar Jaureguizar.
9: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
5: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
7: Mentrestant, la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
5: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
7: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
5: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
7: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
8: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
10: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
8: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes germana, del malestar.
10: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
8: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
11: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim unes experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda, i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental, doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
8: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
5: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
7: En alguns llocs com en Posta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara l'Àries.
12: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
13: Són són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
12: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
14: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
12: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
5: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
15: Fijaos que es curioso, Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
7: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
16: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección, y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
5: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
7: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
17: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
5: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada, a més, per Gabriel Rufián.
7: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
5: I per la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona, si finalment es presenta a aquests comicis.
7: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés, enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
5: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
7: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal, i a les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
5: <t 'en> Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
7: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
18: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
19: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, pues pràcticament han desaparegut.
18: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals, com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
19: I amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no?, per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
18: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
5: Parlem ara de mobilitat tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
7: En aquesta operació sortida

0: freqüències de manera progressiva.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
0: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
1: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
0: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu els agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
0: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
2: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
3: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
2: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
1: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
0: Una parada del bo i millor del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
4: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
5: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
4: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
1: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
0: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb 2 produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
6: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
7: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
8: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
7: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begur Comedy Film Fest.
9: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
1: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
0: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
10: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
11: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre ens anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
10: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
1: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
0: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però, també a altres municipis del país. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
12: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
13: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
12: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
0: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray per anar al partit de Champions.
1: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
15: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4, i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria, i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
1: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
16: El bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
0: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
1: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa. Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club Futbol Caldes, Palamós, a les 12, al Municipal de les Cremades.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bona tarda, és dissabte, segon dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si el primer matí de celebracions al poble. Després del Correbars, el concert d'Svetlana i el DJ Natura i Charlie B fins les 5 del matí d'ahir, el primer matí de Festa Major, com és habitual, ha estat especialment dedicat a tots aquells que ahir no van estar-se fins tan tard a la pista. De fet, aquest matí, l'embalat del parc de Can Rius ha servit perquè els més grans tinguessin el seu espai per la música i el ball, del qual van gaudir ahir a la nit els més joves. De la mà de l'entitat Música i Ritme, dirigida per la Maria Ángeles García, calderins i calderines han ballat el ritme de diferents tipus de música amb dos objectius: donar ambient a la festa i, sobretot, parlar, socialitzar i deixar córrer els problemes durant una horeta de ball conjunt. Així explicava com d'importants són aquestes trobades la mateixa Maria Ángeles García.
3: Tenemos un grupo de baile, pero más que de baile, con sociabilidad, que necesitamos muchísimo de eso. Y entonces lo pasamos genial, genial, y tres veces genial. Somos un grupo de entre 65 y 10 años más, más o menos. Como digo yo, estamos en la pubertad de la vejez. Y la pubertad, chicos, es muy difícil. Y aquí son dos horas cada día de los que hacemos, que entran, hablamos, nos reímos, disfrutamos, bailamos, y son obligaciones que son fantásticas para el cuerpo y la mente.
2: Després d'aquest espai dedicat al ball i sobretot a la convivència, la música ha continuat sent protagonista aquest migdia a Can Rius. Just després del Vallès Vida, el parc ha acollit el vermut musical a càrrec de la banda local George Kaplan and the Spice, que ha posat ritme a la prèvia del dinar. Tot seguit, i a pocs metres del parc, la música ha tornat a prendre el protagonisme, aquesta vegada a través de les veus de dues corals que han compartit escenari a la sala noble de Can Rius: la coral Guisla, de Caldes, i la coral d'Horta de Sant Marcelí, de València, que han ofert el concert Dos pobles, una llengua, una veu, una trobada musical que ha unit els dos territoris a través del cant coral i, en especial, de la llengua que comparteixen. Així ho explicava el president de la coral Guisla, Alberto Parrilla.
4: A ver, nosaltres, des de ja fa dos anys, teníem una idea i un projecte de fer intercanvis amb corals que comparteixen amb nosaltres la mateixa llengua. Llavors va ser com posar un granet en això de la unitat de la llengua. Ha sigut una organització que tinc que agrair molt als membres, als cantaris de la Coral Guisla, perquè s'han volcat. Hem estat organitzant, a banda, aquest dia ho passem juntament amb la coral dels valencians fent diferents activitats. Hasta farem una visita de Caldes a peu de carrer.
2: I de la música i les tradicions de Festa Major passem a la memòria d'aquesta, perquè aquests dies també són una oportunitat per recordar d'on venim i com ha evolucionat la festa al llarg dels segles. En aquest sentit, l'exposició al Museu Termàlia, Records de la Festa Major Calderina, inaugurada aquest matí, proposa un recorregut per la història de la celebració des dels seus orígens al segle XVII fins a l'any 1979, quan es va transformar més o menys en la Festa Major que coneixem avui. La comissària de l'exposició, Laia Soler, ens explica aquest viatge per la història de la Festa Major de Caldes.
5: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques i és una exposició que realment ha quedat molt bé. Estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
2: Com ens mostra aquesta exposició, que estarà oberta fins al 10 de gener, aquesta és una història que continua viva cada vegada que Caldes surt a celebrar la seva Festa Major. I, evidentment, per fer honor a aquesta memòria, la festa continua aquesta tarda. I dels actes que ens esperen, destaquem la cercavila i la ballada bastonera, els tradicionals ball de tarda i ball de nit al casino per part de l'Orquestra Montgrins i a 8:45 del vespre a la Font del Lleó, que serà l'escenari dels Grans Versots i el Correfoc dels Diables, amb inici final en aquest mateix punt. Per acabar de posar la cirereta aquesta segona nit de Festa Major, a partir de les 7 i fins les 11 de la nit, l'embalat del Parc de Can Rius es convertirà en una pista de ball amb el Vesprés dels 90 per recuperar els grans èxits d'aquella dècada. I pels més valents, la segona nit de Festa Major s'allargarà de nou fins ben entrada la matinada. Primer, amb el DJ Marc Navarro a la Festa Jove itinerant pels carrers del poble i a partir de les 12 de la nit, l'embalat de Can Rius tornarà a omplir-se de música amb el concert de versions del Pelucas primer i tot seguit amb la sessió del DJ Amava fins les 5 de la matinada. Fins al moment, una Festa Major sense incidències rellevants de la qual us en seguirem informant, com sempre, a Ràdio Caldes.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
2: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
3: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
4: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
1: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana, dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
5: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
6: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
2: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
7: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
8: Us ve de gust fer safareig?
9: Us esperem cada setmana.
1: Els dijous de 7 a 9 del vespre.
9: Us esperem cada

going right. I didn't.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Molt bona tarda, és dissabte, segon dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si el primer matí de celebracions al poble. Després del Correbars, el concert d'Svetlana i el DJ Natura i Charlie B fins les 5 del matí d'ahir, el primer matí de Festa Major, com és habitual, ha estat especialment dedicat a tots aquells que ahir no van estar-se fins tan tard a la pista. De fet, aquest matí, l'embalat del parc de Can Rius ha servit perquè els més grans tinguessin el seu espai per la música i el ball, del qual van gaudir ahir a la nit els més joves. De la mà de l'entitat Música i Ritme, dirigida per la Maria Ángeles García, calderins i calderines han ballat el ritme de diferents tipus de música amb dos objectius: donar ambient a la festa i, sobretot, parlar, socialitzar i deixar córrer els problemes durant una horeta de ball conjunt. Així explicava com d'importants són aquestes trobades la mateixa Maria Ángeles García.
2: Tenemos un grupo de baile, pero más que de baile, con sociabilidad, que necesitamos muchísimo de eso. Y entonces lo pasamos genial, genial, y tres veces genial. Somos un grupo de entre 65 y 10 años más, más o menos. Como digo yo, estamos en la pubertad de la vejez. Y la pubertad, chicos, es muy difícil. Y aquí son dos horas cada día de los que hacemos, que entran, hablamos, nos reímos, disfrutamos, bailamos, y son obligaciones que son fantásticas para el cuerpo y la mente.
1: Després d'aquest espai dedicat al ball i sobretot a la convivència, la música ha continuat sent protagonista aquest migdia a Can Rius. Just després del Vallès Vida, el parc ha acollit el vermut musical a càrrec de la banda local George Kaplan and the Spice, que ha posat ritme a la prèvia del dinar. Tot seguit, i a pocs metres del parc, la música ha tornat a prendre el protagonisme, aquesta vegada a través de les veus de dues corals que han compartit escenari a la Sala Noble de Can Rius: la Coral Guisla, de Caldes, i la Coral d'Horta de Sant Marcelí, de València, que han ofert el concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, una trobada musical que ha unit els dos territoris a través del cant coral i, en especial, de la llengua que comparteixen. Així ho explicava el president de la Coral Guisla, Alberto Parrilla.
3: A ver, nosaltres, des de ja fa dos anys, teníem una idea i un projecte de fer intercanvis amb corals que comparteixen amb nosaltres la mateixa llengua. Llavors va ser com posar un granet en això de la unitat de la llengua. Ha sigut una organització que tinc que agrair molt als membres, als cantaris de la Coral Guisla, perquè s'han volcat. Hem estat organitzant, a banda, aquest dia ho passem juntament amb la Coral dels Valencians fent diferents activitats. Hasta farem una visita de Caldes a peu de carrer.
1: I de la música i les tradicions de Festa Major passem a la memòria d'aquesta, perquè aquests dies també són una oportunitat per recordar d'on venim i com ha evolucionat la festa al llarg dels segles. En aquest sentit, l'exposició al Museu Termàlia, Records de la Festa Major Calderina, inaugurada aquest matí, proposa un recorregut per la història de la celebració des dels seus orígens al segle XVII fins a l'any 1979, quan es va transformar més o menys en la Festa Major que coneixem avui. La comissària de l'exposició, Laia Soler, ens explica aquest viatge per la història de la Festa Major de Caldes.
4: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques. I és una exposició que realment ha quedat molt bé, estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
1: Com ens mostra aquesta exposició, que estarà oberta fins al 10 de gener, aquesta és una història que continua viva cada vegada que Caldes surt a celebrar la seva Festa Major. I, evidentment, per fer honor a aquesta memòria, la festa continua aquesta tarda. I dels actes que ens esperen, destaquem la cercavila i la ballada bastonera, els tradicionals ball de tarda i ball de nit al casino per part de l'Orquestra Montgrins, i a 8:45 del vespre, a la Font del Lleó, que serà l'escenari dels Grans Versots i el Correfoc dels Diables, amb inici final en aquest mateix punt. Per acabar de posar la cirereta aquesta segona nit de festa major, a partir de les 7 i fins les 11 de la nit, l'embalat del Parc de Can Rius es convertirà en una pista de ball amb el vespreig dels 90 per recuperar els grans èxits d'aquella dècada. I pels més valents, la segona nit de festa major s'allargarà de nou fins ben entrada la matinada. Primer, amb el DJ Marc Navarro a la festa jove itinerant pels carrers del poble, i a partir de les 12 de la nit, l'embalat de Can Rius tornarà a omplir-se de música amb el concert de versions del Pelucas primer i tot seguit amb la sessió del DJ Amava fins les 5 de la matinada. Fins al moment, una festa major sense incidències rellevants, de la qual us en seguirem informant, com sempre, a Ràdio Caldes.
0: L'actualitat de la festa major a Ràdio Caldes.
5: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortida, Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
3: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
4: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
5: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bona tarda, és dissabte, segon dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si el primer matí de celebracions al poble. Després del Correbars, el concert de Svetlana i el DJ Natura i Charlie B fins les 5 del matí d'ahir, el primer matí de Festa Major, com és habitual, ha estat especialment dedicat a tots aquells que ahir no van estar-se fins tan tard a la pista. De fet, aquest matí, l'embalat del Parc de Can Rius ha servit perquè els més grans tinguessin el seu espai per la música i el ball, del qual van gaudir ahir a la nit els més joves. De la mà de l'entitat Música i Ritme, dirigida per la Maria Ángeles García, calderins i calderines han ballat el ritme de diferents tipus de música amb dos objectius: donar ambient a la festa i, sobretot, parlar, socialitzar i deixar córrer els problemes durant una horeta de ball conjunt. Així explicava com d'importants són aquestes trobades la mateixa Maria Ángeles García.
3: Tenemos un grupo de baile, pero más que de baile, con sociabilidad, que necesitamos muchísimo de eso. Y entonces lo pasamos genial, genial, y tres veces genial. Somos un grupo de entre 65 y 10 años más, más o menos. Como digo yo, estamos en la pubertad de la vejez. Y la pubertad es, chicos, muy difícil. Y aquí son dos horas cada día de los que hacemos que entran, hablamos, nos reímos, disfrutamos, bailamos y son obligaciones que son fantásticas para el cuerpo y la mente.
2: Després d'aquest espai dedicat al ball i sobretot a la convivència, la música ha continuat sent protagonista aquest migdia a Can Rius. Just després del Vallès Vida, el parc ha acollit el vermut musical a càrrec de la banda local George Kaplan and the Spice, que ha posat ritme a la prèvia del dinar. Tot seguit, i a pocs metres del parc, la música ha tornat a prendre protagonisme, aquesta vegada a través de les veus de dues corals que han compartit escenari a la Sala Noble de Can Rius, la Coral Guisla de Caldes i la Coral d'Horta de Sant Marcelí, de València, que han ofert al concert Dos pobles, una llengua, una veu, una trobada musical que ha unit els dos territoris a través del cant coral i, en especial, de la llengua que comparteixen. Així ho explicava el president de la Coral Guisla, Alberto Parrilla.
4: A ver, nosaltres des de ja fa dos anys teníem una idea i un projecte de fer intercanvis amb corals que comparteixen amb nosaltres la mateixa llengua. Llavors va ser com posar un granet en això de la unitat de la llengua. Ha sigut una organització que tinc que agrair molt als membres, als cantaris de la Coral Guisla, perquè s'han volcat. Hem estat organitzant, a banda, aquest dia ho passem juntament amb la Coral dels Valencians fent diferents activitats. Hasta farem una visita de Caldes a peu de carrer.
2: I de la música i les tradicions de Festa Major passem a la memòria d'aquesta, perquè aquests dies també són una oportunitat per recordar d'on venim i com ha evolucionat la festa al llarg dels segles. En aquest sentit, l'exposició al Museu Termàlia, Records de la Festa Major Calderina, inaugurada aquest matí, proposa un recorregut per la història de la celebració des dels seus orígens al segle XVII fins a l'any 1979, quan es va transformar més o menys en la Festa Major que coneixem avui. La comissària de l'exposició, Laia Soler, ens explica aquest viatge per la història de la Festa Major de Caldes.
5: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques. I és una exposició que realment ha quedat molt bé, estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
2: Com ens mostra aquesta exposició, que estarà oberta fins al 10 de gener, aquesta és una història que continua viva cada vegada que Caldes surt a celebrar la seva Festa Major. I, evidentment, per fer honor a aquesta memòria, la festa continua aquesta tarda. I dels actes que ens esperen, destaquem la cercavila i la ballada bastonera, els tradicionals ball de tarda i ball de nit al casino per part de l'Orquestra Montgrins i a 8:45 del vespre a la Font del Lleó, que serà l'escenari dels grans versots i el correfoc dels diables, amb inici final en aquest mateix punt. Per acabar de posar la cirereta aquesta segona nit de festa major, a partir de les 7 i fins a les 11 de la nit, l'embalat del Parc de Can Rius es convertirà en una pista de ball amb el Vesprés dels 90 per recuperar els grans èxits d'aquella dècada. I pels més valents, la segona nit de festa major s'allargarà de nou fins ben entrada la matinada. Primer, amb el DJ Marc Navarro a la festa jove itinerant pels carrers del poble, i a partir de les 12 de la nit, l'embalat de Can Rius tornarà a omplir-se de música amb el concert de versions del Pelucas primer i tot seguit amb la sessió del DJ Amava fins les 5 de la matinada. Fins al moment, una festa major sense incidències rellevants, de la qual us en seguirem informant, com sempre, a Ràdio Caldes.
1: L'actualitat de la festa major a Ràdio Caldes.
6: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

ja comença a fer-se clar.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. El balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanouja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. Escaparabajo pinduri bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandurio da bandur

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 6. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bona tarda, és dissabte, segon dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si el primer matí de celebracions al poble. Després del Correbars, el concert d'Svetlana i el DJ Natura i Charlie B fins les 5 del matí d'ahir, el primer matí de Festa Major, com és habitual, ha estat especialment dedicat a tots aquells que ahir no van estar-se fins tan tard a la pista. De fet, aquest matí, l'embalat del parc de Can Rius ha servit perquè els més grans tinguessin el seu espai per la música i el ball, del qual van gaudir ahir a la nit els més joves. De la mà de l'entitat Música i Ritme, dirigida per la Maria Àngeles García, calderins i calderines han ballat el ritme de diferents tipus de música amb dos objectius: donar ambient a la festa i, sobretot, parlar, socialitzar i deixar córrer els problemes durant una horeta de ball conjunt. Així explicava com d'importants són aquestes trobades la mateixa Maria Àngeles García.
3: Tenemos un grupo de baile, pero más que de baile, con sociabilidad, que necesitamos muchísimo de eso. Y entonces lo pasamos genial, genial, y tres veces genial. Somos un grupo de entre 65 y 10 años más, más o menos. Como digo yo, estamos en la pubertad de la vejez. Y la pubertad, chicos, es muy difícil. Y aquí son dos horas cada día de los que hacemos que entran, hablamos, nos reímos, disfrutamos, bailamos y son obligaciones que son fantásticas para el cuerpo y la mente.
2: Després d'aquest espai dedicat al ball i sobretot a la convivència, la música ha continuat sent protagonista aquest migdia a Can Rius. Just després del Vallès Vida, el parc ha acollit el vermut musical a càrrec de la banda local George Kaplan and the Spies, que ha posat ritme a la prèvia del dinar. Tot seguit, i a pocs metres del parc, la música ha tornat a prendre el protagonisme, aquesta vegada a través de les veus de dues corals que han compartit escenari a la Sala Noble de Can Rius, la Coral Guisla de Caldes i la Coral d'Horta de Sant Marcelí, de València, que han ofert al concert Dos pobles, una llengua, una veu, una trobada musical que ha unit els dos territoris a través del cant coral i, en especial, de la llengua que comparteixen. Així ho explicava el president de la Coral Guisla, Alberto Parrilla.
4: A ver, nosaltres des de ja fa dos anys teníem una idea i un projecte de fer intercanvis amb corals que comparteixen amb nosaltres la mateixa llengua. Llavors va ser com posar un granet en això de la unitat de la llengua. Ha sigut una organització que tinc que agrair molt als membres, als cantaires de la Coral Guisla, perquè s'han volcat. Hem estat organitzant, a banda, aquest dia ho passem juntament amb la coral dels valencians fent diferents activitats. Hasta farem una visita de Caldes a peu de carrer.
2: I de la música i les tradicions de Festa Major passem a la memòria d'aquesta, perquè aquests dies també són una oportunitat per recordar d'on venim i com ha evolucionat la festa al llarg dels segles. En aquest sentit, l'exposició al Museu Termàlia, Records de la Festa Major Calderina, inaugurada aquest matí, proposa un recorregut per la història de la celebració des dels seus orígens al segle XVII fins a l'any 1979, quan es va transformar més o menys en la Festa Major que coneixem avui. La comissària de l'exposició, Laia Soler, ens explica aquest viatge per la història de la Festa Major de Caldes.
5: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques i és una exposició que realment ha quedat molt bé. Estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
2: Com ens mostra aquesta exposició, que estarà oberta fins al 10 de gener, aquesta és una història que continua viva cada vegada que Caldes surt a celebrar la seva Festa Major. I, evidentment, per fer honor a aquesta memòria, la festa continua aquesta tarda. I dels actes que ens esperen, destaquem la cercavila i la ballada bastonera, els tradicionals ball de tarda i ball de nit al casino per part de l'Orquestra Montgrins i a 8:45 del vespre a la Font del Lleó, que serà l'escenari dels grans versots i el correfoc dels diables, amb inici final en aquest mateix punt. Per acabar de posar la cirereta aquesta segona nit de festa major, a partir de les 7 i fins les 11 de la nit, l'embalat del Parc de Can Rius es convertirà en una pista de ball amb el vespreig dels 90 per recuperar els grans èxits d'aquella dècada. I pels més valents, la segona nit de festa major s'allargarà de nou fins ben entrada la matinada. Primer, amb el DJ Marc Navarro a la festa jove itinerant pels carrers del poble, i a partir de les 12 de la nit, l'embalat de Can Rius tornarà a omplir-se de música amb el concert de versions del Pelucas primer i tot seguit amb la sessió del DJ Amava fins les 5 de la matinada. Fins al moment, una festa major sense incidències rellevants, de la qual us en seguirem informant, com sempre, a Ràdio Caldes.
1: L'actualitat de la festa major a Ràdio Caldes.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.
1: Game. Game. Game.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: DJ Vicuta.
2: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Cultura en Ve Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Xxxt, Cultura en Ve Alta.
2: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 7. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Molt bona tarda, és dissabte, segon dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si el primer matí de celebracions al poble. Després del Correbars, el concert d'Svetlana i el DJ Natura i Charlie B fins les 5 del matí d'ahir, el primer matí de Festa Major, com és habitual, ha estat especialment dedicat a tots aquells que ahir no van estar-se fins tan tard a la pista. De fet, aquest matí, l'embalat del Parc de Can Rius ha servit perquè els més grans tinguessin el seu espai per la música i el ball, del qual van gaudir ahir a la nit els més joves. De la mà de l'entitat Música i Ritme, dirigida per la Maria Àngeles García, calderins i calderines han ballat el ritme de diferents tipus de música amb dos objectius: donar ambient a la festa i, sobretot, parlar, socialitzar i deixar córrer els problemes durant una horeta de ball conjunt. Així explicava com d'importants són aquestes trobades la mateixa Maria Àngeles García.
2: Tenemos un grupo de baile, pero más que de baile, con sociabilidad, que necesitamos muchísimo de eso. Y entonces lo pasamos genial, genial, y tres veces genial. Somos un grupo de entre 65 y 10 años más, más o menos. Como digo yo, estamos en la pubertad de la vejez. Y la pubertad, chicos, es muy difícil. Y aquí son dos horas cada día de los que hacemos que entran, hablamos, nos reímos, disfrutamos, bailamos y son obligaciones que son fantásticas para el cuerpo y la mente.
1: Després d'aquest espai dedicat al ball i sobretot a la convivència, la música ha continuat sent protagonista aquest migdia a Can Rius. Just després del Vallès Vida, el parc ha acollit el vermut musical a càrrec de la banda local George Kaplan and the Spice, que ha posat ritme a la prèvia del dinar. Tot seguit, i a pocs metres del parc, la música ha tornat a prendre protagonisme, aquesta vegada a través de les veus de dues corals que han compartit escenari a la Sala Noble de Can Rius, la Coral Guisla de Caldes i la Coral d'Horta de Sant Marcelí, de València, que han ofert al concert Dos pobles, una llengua, una veu, una trobada musical que ha unit els dos territoris a través del cant coral i, en especial, de la llengua que comparteixen. Així ho explicava el president de la Coral Guisla, Alberto Parrilla.
3: A ver, nosaltres des de ja fa dos anys teníem una idea i un projecte de fer intercanvis amb corals que comparteixen amb nosaltres la mateixa llengua. Llavors va ser com posar un granet en això de la unitat de la llengua. Ha sigut una organització que tinc que agrair molt als membres, als cantaires de la Coral Guisla, perquè s'han volcat. Hem estat organitzant, a banda, aquest dia ho passem juntament amb la coral dels valencians fent diferents activitats. Hasta farem una visita de Caldes a peu de carrer.
1: I de la música i les tradicions de Festa Major passem a la memòria d'aquesta, perquè aquests dies també són una oportunitat per recordar d'on venim i com ha evolucionat la festa al llarg dels segles. En aquest sentit, l'exposició al Museu Termàlia, Records de la Festa Major Calderina, inaugurada aquest matí, proposa un recorregut per la història de la celebració des dels seus orígens al segle XVII fins a l'any 1979, quan es va transformar més o menys en la Festa Major que coneixem avui. La comissària de l'exposició, Laia Soler, ens explica aquest viatge per la història de la Festa Major de Caldes.
4: Què podem trobar aquí? Podem trobar moltes fotografies que ens expliquen el pas dels anys en la Festa Major, podem trobar programes antics i podem trobar molta informació que permetran tant a calderins com a calderines descobrir com era la Festa Major abans. Vingueu a l'exposició perquè coneixereu una cara molt diferent de la Festa Major, coneixereu totes les dades històriques. I és una exposició que realment ha quedat molt bé, estem molt satisfets amb la feina que hem fet i creiem que pot interessar a tots els calderins i calderines.
1: Com ens mostra aquesta exposició, que estarà oberta fins al 10 de gener, aquesta és una història que continua viva cada vegada que Caldes surt a celebrar la seva Festa Major. I, evidentment, per fer honor a aquesta memòria, la festa continua aquesta tarda. I dels actes que ens esperen, destaquem la cercavila i la ballada bastonera, els tradicionals ball de tarda i ball de nit al casino per part de l'orquestra Montgrins, i a dos quarts de nou del vespre, a la Font del Lleó, que serà l'escenari dels grans versots i el correfoc dels diables, amb inici final en aquest mateix punt. Per acabar de posar la cirereta aquesta segona nit de festa major, a partir de les 7 i fins a les 11 de la nit, l'embalat del Parc de Can Rius es convertirà en una pista de ball amb el Vesprits dels 90 per recuperar els grans èxits d'aquella dècada. I pels més valents, la segona nit de festa major s'allargarà de nou fins ben entrada la matinada. Primer, amb el DJ Marc Navarro a la festa jove itinerant pels carrers del poble, i a partir de les 12 de la nit, l'embalat de Can Rius tornarà a omplir-se de música amb el concert de versions del Pelucas primer i tot seguit amb la sessió del DJ Amava fins a les 5 de la matinada. Fins al moment, una festa major sense incidències rellevants, de la qual us en seguirem informant, com sempre, a Ràdio Caldes.
0: L'actualitat de la festa major a Ràdio Caldes.
5: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: La nit dels clàssics, el planeta de la música independent.
2: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: PlayStation fue una demo. Calateva versión premium, no puc assumir. Roba'm un mes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per Elmón.cat i confirmat per la CNN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingir de qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I les Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 7:45 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart a Girona en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot d'Abrià ens dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:15 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada de demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Etnikos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy. I a l'Eurocup masculina, la segona màxima de competició, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça de grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: Pel que fa al futbol, ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals, ja hi torna a haver Lliga. El Barça juga des de 6:45 contra el Getafe. Només arrencar al minut 1, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0, amb què hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu, amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Vigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Palau i Vigues juguen ara mateix des de les 7 de la tarda. De moment 0-0 al marcador i Voltregà-Cerdanyola serà a partir de les 9 del vespre. La final demà a la 1 del migdia.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada demà, perquè acaba perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com deia, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 8:15.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals en aquesta final a 4 que es disputa a Bigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part. S'enfronten el Palau i el Bigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols. 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugants ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, algun partit de la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga la final a 4, la masculina la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 7:45 juga el Calafell Reus. De moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig obertura entre el Barça i el Magnaxota, i també a les 9 en hoquei gel a la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà en el seu ja tercer partit de la jornada. S'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Donk dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa al Lilla per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Ètnikos per 6 a 7 i, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat al Lilla per 29 a 10 i el Terrassa al Donk dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja, doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions. I el Catalunya, doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix, i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé, minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell, després de tornar a guanyar, de golejar, de fet, el Lilla en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
2: Per la via ràpida, l'Astral Punt Natació Sabadell ja té al Sarró el bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Henri Carnella, 26 a 4 ahir davant el Donk neerlandès i 29 a 10 avui davant el Lille francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
3: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo, y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions y, bueno, pues esperar el partido mañana para conseguir saber si somos primeras o segundos de grupo.
2: Doncs demà a 3 quarts d'una i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa, però com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
0: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 3 quarts d'una, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Donk, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
4: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Donk, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava al marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut, en la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2 a 6. Amb aquest avantatge important de 4 gols, marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1 a 4 al tercer quart. I a l'últim, doncs, el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Donk aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
0: Després del partit, escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Donk i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
5: Molt contents, perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui, amb aquesta clara victòria, l'hem aconseguit. Satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa, i a pensar demà en el partit del Sabadell. que serà un partit molt difícil i a per totes, amb ganes, amb il·lusió. Un derbi sempre és especial, portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions, Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions, o sigui que ens coneixem molt bé, s'ha reforçat molt bé, ha incorporat 4 o 5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria, té la millor portera del món, i la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble, i les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia, és un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
0: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
1: Sí, en tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs, a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat de que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11-15. El Barcelona havia guanyat el Bulgarmeni per 17-12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10-19 al Podoritxa i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9-11. Demà el Terrassa jugarà davant del Manà a 11:45 del migdia i a les 10 el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà interessant perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
1: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empatant el partit a 1. L'Espanyol en dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
0: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits supera en un a Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga, 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el cué de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te meta un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacan debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así y nos ha costado meter esas y al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la verdad es que el equipo está muy fastidiado, al final et marcan gol al último minuto, es normal. Són coses que no poden passar i, bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, ja que defensar el resultat en un camp com aquest apreten bastant i bueno, és normal que als últims minuts estem una mica defensant, però, bueno, ens quedem amb cara de tontos.
0: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9. Havia perdut dos partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs, se li van escapar aquests dos punts en temps afegit. Ara mateix 11 amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic, Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, no passa res. I a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenc que fer obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica. I a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem dit la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta del pal. Les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea i la darrera jugada que el partit s'ha d'acabar, estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres, no concedir un atac que hem concedit i que a sobre s'ha acabat en gol.
0: Vuit minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
1: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell, un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena, ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amb a la classificació.
0: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de play-off amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat, gran inici arlequinat. Podria haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'ex-arlequinat. La col·legiada Olaig Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena, però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada amunt de Cuqui i Zalazar, i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1. L'inici de la represa ve marcat per la segona jugada polèmica, segona groga, a Edgar González, per suposadament haver impactat a la cara d'Escobar, precisament, i el Sabadell ha hagut de jugar, comptant l'afegit, 40 minuts amb un de menys. Ha canviat radicalment el guió del partit. El conjunt ballesà s'ha dedicat aleshores a tenir un bloc baix i intentar sorprendre a la contra, i malgrat el domini cavallà, el Ceuta només ha tingut una de molt clara, precisament d'Escobar també. Tot girava, tot pivotava avui al voltant del català, però la seva rematada ha sortit desviada, alta per sobre de la porteria de Foli. Qui ha tingut encert ha estat precisament Baena. En el minut 81, en una contra iniciada ràpida, amb passada filtrada de Pere Pons i superant un altre cop a Guille Vallejo per acabar signant el definitiu 1-2, malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors de Olaig Rivera que han condicionat clarament el partit.
11: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
10: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion. Per tant, el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
0: doncs a sumar 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable, i també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
1: Sí, no jugarà fins dilluns. A les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació, ara mateix és 5è el Girona, veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
0: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de playoff, per tant, tenim els dos equips de casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després, això sí, de venir, de sumar 7 punts dels últims 9.
12: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa, i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser... tenir aquesta regularitat, i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat, i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa, que si aquest aconseguim algú positiu, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los, no? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una clau per dir que pots guanyar o perdre.
0: I 8 i 25 minuts, no hi ha primera federació femenina, com tampoc hi ha F aquest cap de setmana, però sí, segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
1: Sí, ja ha jugat l'EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte. De moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 amb l'Osca, i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda, que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
0: Doncs a l'EM, que ha perdut, Samu Luna és el seu tècnic.
13: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdido un penalti, hemos perdido varias jugadas, y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: 3 minutos y seguimos.
14: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
15: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
14: La tradició es mou si la mous tu.
15: Tota la informació a firamediterrania.cat.
16: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
17: Calaix Actiu, amb Mònica Socias.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
17: Nosaltres ens anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
19: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
17: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
19: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
17: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
19: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
17: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.

0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou. Victòria 3-0 de la Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió, 8-8. I, de moment, una lliga impoluta amb 24 punts al conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada. Al Nàstic se li han escapat dos punts també a última hora.
2: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat dues vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torremolinos, un Torremolinos que és el cuer de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a dos endavant del Nàstic.
1: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de tres derrotes consecutives. Avui s'ha quedat amb aquest puntet de regusta. Agradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: Bona nit des del Pozuelo, al camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat al Nàstic de Tarragona?
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
3: Te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón. Una mica, si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic.
4: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a portar el millor de mi i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
3: Un gol que ha fet mal el segon del Joventut Torremolinos quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè es recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
4: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
3: Gràcies, Eugeni.
4: Tu.
3: Perquè el Nàstic tornarà a casa després de dues jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada. Un Nàstic que marxa d'aquí, de Torremolinos, amb aquest 2-2. Precisament, Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona, al minut 26. Un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps a descompte era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Mati pel Joventut Torremolinos ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge 4 de la tarda, retorna al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar, complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
2: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a 1:15 de la tarda i a la mateixa hora, però demà doncs, l'Europa que rebrà la visita de l'Al Jazeera's.
1: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim, perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit. Primera victòria per al conjunt aragonès. Ha sorprès l'Alcorcón 1-0, déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat. I, per tant, l'Europa ara mateix penúltim, amb 4 punts, a 3 punts de l'Algeciras, que precisament és el rival de demà. Per tant, amb una victòria, vés a saber, amb la combinació de resultats, si l'Europa demà podria sortir del descens. Però, evidentment, haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
5: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local, aquí a Can Dragó, amb la nostra gent, i amb ganes de que arribi el partit del diumenge. Tenim la sensació de que serà un partit molt, molt complicat, està clar, s'enfrontem a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els punts. Sí que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors, amb una victòria, doncs, que podrien estar amb ells, i bé, l'únic pensament que tenim és el de guanyar el moment.
1: Doncs demà, un quart de set, aquest Europa al Jazeera's. Hi ha un quart de set, però dilluns, el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar dos punts també en temps afegit als quadribarrats. Però la línia de l'equip és força bona les últimes setmanes. Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
6: Serà un partit molt bonic. Tenim moltes ganes. Serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més. Sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada. Tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
1: Vinga, són les 8:37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
7: Para él estar aquí en el Fútbol Club Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
8: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen el balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
7: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
8: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien.
7: ¿Y a ti qué te dice?
8: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido porque claro que el equipo siente su falta.
7: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
8: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Bueno, nada, ahora estoy más uno que hace muchos goles. Bueno, que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
7: Ahí está pensando lo
1: que... Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN després d'aquest 3-0 davant del Getafe. Avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing, avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions, i veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, des de l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, el 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36, per tant, ha plogut. Vinga, i a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
2: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90 i va refer l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna B. Això sí, de moment manté zona de promoció d'ascens, si més no pel que fa aquesta nit.
1: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic Giuliano Belletti ho veia així.
9: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado. Ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda he intentado dar un poco más de amplitud, utilizando un poco más los extremos, con los cambios. Ha habido un poco más de espacio, porque cuando el extremo tenía el balón, el equipo rival bascula, y ahí intentamos trabajar las jugadas de profundidad y rupturas.
1: Doncs satisfet el Giuliano Belletti, el tècnic del Barça Atlètic, de moment el líder amb aquesta victòria in extremis. No ha pogut guanyar aquesta tarda el Manresa, no hi ha hagut gols en el partit davant de l'Osasuna B, que de fet és segon classificat, per tant és un empat meritori del conjunt manresà. Ràdio Sallent, Lluc Grandia, bona tarda.
10: Molt bona tarda aquí al camp del Congost. Empat agradols del Centre d'Esports Manresa davant d'un gran equip com l'Osasuna Promeses, que s'ha vist empetitit pel joc dels de Sergi Trullàs. Han dominat sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot quatre ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i com comentàvem, tenir superioritat, especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat, per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
1: Doncs gràcies, Lluc. Bona tarda.
10: Bona tarda.
1: I demà diumenge, tres partits més amb presència catalana a la segona federació.
2: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B. A les 6, Tudelano a Reus. I també a les 6, un altre duel català, l'Olot Terrassa.
1: El podrem veure a l'Enjoc Televisió demà, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, un partidàs entre un Olot que ha començat molt bé la temporada, començava la jornada com a tercer classificat, i un Terrassa de moment irregular, i ara mateix amb dos partits menys. Abans del partit, aquestes eren les valoracions que en feien Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, després d'aquest bon inici de Lliga, i el del Terrassa, Oriol Alsina, que es refereix a l'Olot i als seus mèrits en aquest inici de temporada, i també el partit que li van suspendre la passada setmana pel temporal davant del Girona B.
11: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre, i ara toca a casa doncs fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, sí, no en tinc cap dubte que és, crec que és l'equip, no? Que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol no hi entén d'això, s'haurà de demostrar el camp i nosaltres presentarem batalla.
12: Bé, jo vinc de Girona, ho vaig venir molt bé, i ho trobo incomprensible, no, incomprensible no, entenc que és el que va passar. El perjudici cap a nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. És una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, sí, per mi és un clar equip que de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan un equip força ben compensat.
1: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà en joc televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre duel català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
13: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com altres, amb jugadors joves. Molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que trobarem els 3 punts. Bueno, Vidreres, bueno, ja ho diu la gent, és el Fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això. I res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries. I res, aviam si aquest cap de setmana podem sopar un altre.
14: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos con muchas ganas, mucha ilusión de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo y bueno, pues al final depende de bueno, que si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
1: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs força complicat i, a més, amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
15: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy, muy competido. Luego también hemos visto el estado del terreno de juego, que va a ser complicado. Va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente, ahora al cambiarnos de grupo hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección a nuestro estilo de juego, pero te repito, al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los tres equipos.

0: plataforma La Xarxa Més, i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
1: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans de descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borutau, entrenador del Vilassar.
2: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu. Al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates faltant 2 minuts també has de valorar el punt, i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres, que tinc una altra batalla al camp de la Monta.
3: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp, per tant, en aquest sentit orgullós. Crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venint d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit a construir per créixer.
1: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
0: I a la Transmi Televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
4: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego 2 errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
5: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final a l'àrbitre ha dit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: Doncs seguir lluitant, per ser l'Atlètic Lleida, ha fet el segon, 0-2 ja al descans, el conjunt lleidatà al camp del Sant Joan Moncada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup 5è de la tercera divisió.
6: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45, parlada l'Hospitalet, i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
0: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta, amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapolat, va perdre els 2 primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives. I el Vilanova és quart, està també en zona de play-off, a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar en joc. L'entrenador de la Badalona, Genís Sampietro, analitza així aquest partit.
7: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
0: Vinga, 8:52, parlem també de la Lliga Elite, quarta jornada. Avui dissabte es juguen 2 partits.
6: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà, per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat 2. L'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0, i el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic a Sant Just ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
0: Demà resta de la jornada amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
6: A les 12 del migdia, Sabadell B, Can Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell, i a les 4:05, en directe a l'Enjoc de la Xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turó Peira Singerlin.
0: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elit, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
6: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé al Prat. Va guanyar 1-5, per tant, sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
0: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador de la Prat, veu així aquest partit de tornada.
8: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat, i l'objectiu és golós, la veritat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li, ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot es tira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons avançat el diari Segre, confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa collada a Menegre d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les quatre nits que dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Extingeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho han fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. Queda pendent a veure què farà demà el Catalunya. Ha perdut el seu partit avui en la segona jornada. Demà en la tercera doncs busca una victòria davant del Nancy per intentar doncs aconseguir passar a la següent fase, a la fase de grups juntament amb Terrassa i Sabadell. A la Eurocup masculina, la segona màxima competició continental, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el Sena B lluitarà per la primera plaça demà en la darrera jornada, en el darrer partit, contra el Dinamo de Bucarest.
0: En futbol, el Barça torna guanyant el retorn de la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ha tornat la Lliga, el Barça amb una nova victòria, 8-8, ha guanyat el Getafe 3-0, només arrencar Gordon ha marcat, Gabriel feia el segon i ja la segona part, Koundé ha fet el 3-0. Ahir l'Espanyol va caure davant del Màlaga, veient com li empatava al minut 93.
0: I a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta plaça. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Bigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Ja s'ha disputat la primera, s'enfrontaven Palau i Bigues. S'ha acabat decidint a la tanda de faltes directes i ha estat el Bigues qui ha acabat aconseguint l'accés a la final. Demà veurem qui és el seu rival. De moment està jugant aquesta segona eliminatòria a partir de les 9, Voltregà i Cerdanyola. Veurem qui acaba guanyant aquesta final, que es juga demà a la 1 del migdia.
0: Sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix en futbol. Segona Federació Femenina, grup segon, sisena jornada. L'Europa guanyant còmodament el seu partit.
1: Sí, està guanyant per golejada ara mateix davant de l'OS, que està guanyant 3-0.
0: I també guanya còmodament a la tercera divisió masculina l'Atlètic Lleida.
1: Sí, en aquest cas ho fa de visitant, juga al camp de Sant Joan Atlètic Montcada i també està guanyant per 0-3.
0: Havia acabat ja el partit del Castelldefels 1-0 de la Lliga Elite. I en bàsquet, a aquesta hora, ha d'haver començat ja el partit de l'ACB de la tercera jornada. Juga el Girona a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Treserres, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs bé, ara ja he disputat 3 minuts d'aquest duel a Galícia. El Girona no ha aconseguit mai la victòria en aquest camp i, de moment, aquests primers 3 minuts, òbviament, queda molt, però està perdent 8-3. Està erràtic en el llançament el conjunt de Moncho Fernández, 2 triples ja de Breogán, que això fa que hi hagi una curta diferència de 5 punts, però el Girona no s'acaba de sentir còmode. El Breogán, que a més ha guanyat les dues primeres jornades de Lliga, està amb total confiança i, per tant, serà partit complicat. De moment, 3 minuts disputats, queda molt encara en joc. 8-3, el Girona perd de 5.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, ja tenim una finalista, el Bigas i Riells, ha sorprès el Palau a la tanda de faltes directes i ara comença la segona semifinal.
1: Sí, ha acabat guanyant el Bigas i Riells per la mínima. Aquest gol a faltes directes ha marcat Gala Soler, per tant, el Bigas, doncs, que aconsegueix aquesta classificació per ser a la final de demà. Recordem que juga aquesta final a 4 precisament a Bigas i Riells, a la seva pista. Ara a les 9 ha començat el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola, de moment 0-0 al marcador.
0: Ja l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, estàvem pendents d'un parell de partits.
1: Sí, aquí va un pèl més endarrerit de la competició. La final a 4 serà el proper cap de setmana. Tenim en joc la jornada 3. Ara mateix, Calafell-Reus, empat a 4 al marcador. I també tenim en joc el duel entre el Xum i el Caldes. De moment guanya el Xum per 2-1.
0: I en futbol sala, primera masculina, torneig obertura, jornada cinquena. A les 9 acaba de començar el partit al Palau Blaugrana i el Barça, que ja s'ha avançat.
1: Sí, ja està dominant el conjunt blaugrana per la mínima 1-0 davant del Magna Xota. Des de les 9, com deies, al Palau Blaugrana aquest duel, però el Barça que ja domina.
0: Fort xut de Touré, no ha pogut fer absolutament res al porter del Magna Xota. I acabem amb hoquei gel, Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, quarta jornada. Ha començat també ara mateix el partit del Barça.
1: Sí, des de les 9 en joc el duel entre el Barça i el Majadahonda i aquí, de moment, no hi ha gol. 0-0 al marcador.

0: 9 i 9 minuts, vinga, som els d'Alan Joc, segona hora del programa, i és moment de parlar de bàsquet amb més detall d'aquesta tercera jornada a la Lliga ACB, i ens deia el Marc Tresserres de Girona FM que de moment el Girona havia començat perdent. Reacciona el conjunt gironí, Marc.
1: Doncs mira, havia reaccionat una miqueta després d'un temps mort, ara acabava d'aconseguir un 2 més un Mac McClung, que ha permès al Girona retallar diferències i col·locar-se només a 2, però altra vegada triple del Rio Breogán, que estan circulant amb molta facilitat la pilota. Ja ho hem esmentat abans, que és un equip que està començant la temporada molt bé, de mitjana en els dos primers duels de l'ACB, aconseguint victòries superant els 100 punts contra altres equips catalans com la Penya i el Manresa, i ara amb 5 minuts disputats ja ha clavat 13 punts al Girona amb 3 triples. Per tant, ara el Girona haurà d'intentar tancar millor i frenar aquesta circulació del Rio Breogán i intentar també, doncs, en atac, trobar les millors situacions per competir aquest partit. De moment, mitjans del primer període, Breogán 13, Girona 8.
0: Doncs de moment una miqueta més igualat el partit, però el Girona acabarà de defensar millor aquestes accions. I el diumenge, demà diumenge, juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, el Lleida ho farà a partir de les 12 del migdia a la pista de l'Obradoiro, aquest Obradoiro i l'Erna Lleida. També a les 12 el Quinzenàs visita ni més ni menys que la pista sempre complicada del Real Madrid. A les 12 del migdia, ja a la tarda, a les 5 també desplaçament de la 6 Joventut, juga a la pista del Baskonia. Recordem que l'havia superat a les semifinals de la Supercopa ACB. Es tornen a trobar. El Barça a les 7 de la tarda rep la visita del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga.
0: Doncs el Lleida havia començat superbé la Lliga guanyant una pista tan complicada com la del València, però l'altre dia es va complicar la vida a casa i va perdre, i per tant demà fora la pista de l'Obradoiro vol tornar a recuperar sensacions. El tècnic del Lleida és Gerard Encuentra.
3: Tenen un equip amb molts punts, no? Estan en aquest inici jugant un molt bon bàsquet, coneixem, doncs, bueno, doncs tenen una senyal, no, identificativa dels equips de l'EPI, estan jugant molt bé, amb molta, com et diria jo, amb molta fluïdesa, amb molta confiança en atac, i després és un equip molt sacrificat en defensa, no, que corre, que lluita, que intenta. Jo els equips de l'EPI no els he guanyat mai encara. Esperem que pugui ser la primera, però bueno, és un equip, pues, que tenen, ja et dic, el Brandon Childress, no, amb molts punts, el Barrueta, el Barcelo, tenen molts jugadors amb molts punts, no?
0: Doncs a veure si l'Ilerna Lleida aconsegueix demà la victòria. Complicat també ho tindrà el Manresa a la pista del Real Madrid, un Manresa que ha perdut els dos primers partits i a sobre ara ha d'anar a una pista tan complicada com la del conjunt blanc. Diego Campo, el tècnic manresà, ho veu així.
4: Antes de intentar guanyar hem de preparar-nos molt bé física i mentalment. Sobretot estas dues, no tàcticament, sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean más de 2 puntos. És a dir, 2 puntos són 2 puntos, 3 puntos són 3 puntos, no es pot afectar. Igual que si fallem o cometen algun error, pues devem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè devem assumir la qualitat del rival, però això no pot, bueno, pues, que no s'entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses, pauses que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
0: Doncs el Manresa, que buscarà la primera victòria una pista complicadíssima com la del Real Madrid. La Penya també busca una pista complicada com la del Baskonia al primer triomf, perquè recordem, va perdre el primer partit i la setmana passada no va poder jugar pel temporal. Emir Suleimanovic veu així la visita a Terres Basques.
5: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien a final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día, i intentar sempre transmitir també això a los partidos.
0: Doncs a les 5 aquest Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València, partidàs al Palau, un Palau on el Barça va guanyar el primer partit davant del Coruña, però la setmana passada va caure a Múrcia, vol recuperar sensacions també al conjunt blaugrana, on juga entre d'altres Tosun Ekwueman.
6: És un partit que es podia guanyar sens dubte. Simplement hem anat mig segon tard a tot arreu. Hem estat una mica lents en atac, la pilota no es movia de la mateixa manera, no corríem tan ràpid. En defensa hem encaixat triples d'un gran tirador, cosa que no pot passar. Així que simplement hem anat un pas tard en algunes d'aquestes jugades. Crec que anirem millorant cada partit, cada dia d'entrenament.
5: We feel good internally about the way that we're building.
6: Nosaltres ens sentim bé internament amb la manera com estem construint, però volem guanyar ara. Aquest és l'objectiu de cada partit. I aquest era un partit que es podia guanyar aquesta nit, segur.
5: Again, that was a winnable game tonight for sure.
0: Doncs Tosun Ekwueman comentant la derrota a l'Eurolliga davant dels Algiris Kaunas del Barça.
2: Sí, un Barça que va perdre 81-88. Amb el partit de demà amb el València, el Barça encadenarà 4 partits al Palau Blaugrana, perquè dimarts rep la visita també en Eurolliga del Maccabi i divendres Olympiacos.
0: Doncs així estan les coses. Per cert, segon gol del Barça de futbol sala. Assistència en profunditat, Antonio Picadeta d'Adolfo fa el segon al conjunt blaugrana, 2-0. I vinga, més bàsquet. Lliga femenina Endesa, tercera jornada. Els dos equips catalans juguen demà diumenge.
2: Sí, demà a partir de les 6. El Cadí, la Seu, visita la pista del Mallorca-Palma, un dels equips que sorprenés aquesta a inici de temporada, ascendit i amb una bona plantilla. Per tant, un duel complicat li espera demà al Cadí, la Seu. I a 2:15, Espart-Girona-Jairis.
0: Doncs el Cadí de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, però és que l'Uni Girona sorprenentment ha perdut els dos primers i per tant buscarà la primera victòria davant del Jairis i amb ambient una mica enrarit també a la roda de premsa avui de Roberto Íñiguez.
7: Estem molt contents per la victòria endavant de Leganés, però la Lliga no para. Diumenge tenim otro nuevo repte endavant de Azul Marino, probablemente un de los mejores rosters de la competición, pero pienso que tendremos las nuestras opciones. Necesitem fer un molt bo partit en defensa, un molt bo partit en la batalla del rebot, un molt bo partit defendiendo a las estrellas que ellas tienen. Clara Holm, Alba Torrens, Kyle Alexander, Green...
0: És Pepe Vázquez, el tècnic del Cadí la Seu, comentant aquest partit tan complicat a la pista de la Mallorca-Palma. Molt bé, Pepe Vázquez, també, doncs, esforçant-se a parlar a català. I, com dèiem, l'Uni Girona que rep el Jairis, i això deia Roberto Íñiguez.
8: He escuchado, he leído algunas cosas sobre mí de que me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Tengo una actitud de que quiero el dinero y largarme. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que quien me conoce aquí sabe que estoy más comprometido e implicado que nunca. Yo vine aquí porque un amigo me llamó en un momento dado de una crisis estructural y deportiva. Hay muchas cosas que cuando pienso en Girona son todas de agradecimiento y lo voy a hacer, aunque sea el último que haga aquí como entrenador, que casi seguro será el último. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es un mierda. Y que sepan que para mí son una mierda pinchada en un pan.
0: Contundent, Roberto Íñiguez, en aquesta roda de premsa prèvia al partit entre Uni Girona i Jairis. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, els dos catalans juguen demà.
2: Sí, també tenim el Lima Horta i la Penya, que juguen demà. Els dos al migdia, el Lima Horta juga com a local, rebrà la visita del Melilla a partir de les 12 del migdia, i la Penya juga com a visitant a la pista de l'Unicaja Mijas a partir de 1:15.
0: En tots dos casos, només han pogut jugar un partit pel temporal de la setmana passada, això sí, amb sengles victòries. I una categoria per sota, Lliga Femenina 2, grup B, segona jornada. Aquesta jornada de dissabte ja ens ha deixat diversos marcadors.
2: Sí, tres partits ja finalitzat. El duel entre el Mataró i el Manresa Club de Bàsquet Femení ha acabat amb victòria del Mataró 64-37. El duel entre el segle XXI i el Claret se l'han portat al segle XXI 72-69, i el bàsquet Almeda ha perdut a la pista del Baracaldo 60-43.
0: Doncs demà quedarà encara un últim partit.
2: Sí, perquè el TGN Bàsquet Alacant es jugarà el dilluns a les 11 del matí, i demà doncs hi haurà aquest duel entre el GEC i el Viladecans a partir de les 11 del matí.
0: Doncs déu-n'hi-do ahir, contundent la victòria del Mataró sobre el Manresa 64-37. Com ha anat tot plegat, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa?
9: El Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, ha saldat amb un èxit rotund el seu primer compromís de la temporada a la Lliga Femenina 2. L'equip mataroní ha pallissat de valent un Manresa que només ha resistit les embranzides del rival durant el primer quart de partit, període que ha acabat amb un mínim 12-10 a favor del Roma Coruma. El domini en el marcador ha estat de les locals, però en cap moment s'han pogut desempallegar de les del Bages. Ha estat en els últims 5 minuts del segon període quan el Roma Coruma ha aconseguit obrir una escletxa considerable i a la llarga definitiva en l'electrònic. El descans s'hi arribava amb un 35-22 a favor d'un Mataró, liderat per una estel·lar Berta Momblona, que s'ha convertit en un autèntic malson per al Manresa. La jove jugadora de 17 anys que ha fitxat aquesta temporada pel Roma Coruma, provinent del Sant Feliuenc, ha anotat un total de 23 punts i s'ha convertit en la gran protagonista del partit. Els 13 punts de marge favorable a les de Toni Saez de l'Equador del partit no han fet altra cosa que augmentar la segona part. Al final del tercer període, les mataronines trencaven la barrera dels 20 punts d'avantatge. Amb el 48-28 en el marcador, només una davallada molt poc probable en els últims minuts podia impedir una victòria del Roma Coruma. No ha estat així ni de bon tros. El Mataró no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha acabat guanyant per un claríssim 64-39.
0: Vinga, i en bàsquet, segona FEB, grup B, segona jornada, un partit avui i un altre demà.
2: Sí, el Bisbal ha perdut 64-88 davant el Sant Antoni, i demà el Prat, a 1:15 del migdia, rep la visita del Ciutat Molina.
0: A la tercera FEB, grup C, resultats de la jornada 2.
2: Sí, a CC Tecla Sal ha acabat amb victòria del CC 82-53, el quart Calvià el tenim sense referències, el Montgat Castelldefels 40-41, de moment no ha acabat aquest partit. El Ciutat d'Inca Mataró 95-73, l'Esparreguera ha guanyat 81-71 al Mollet, a la Tarragona davant del quart s'ha imposat 101-83, i el duel entre el Vic i el Granollers està en marxa, domina el Vic de moment 45-35.
0: I d'altra banda, el grup CB, segona jornada, de moment amb aquests marcadors.
2: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Roser Igualada, 30-33, la resta de partits ja resolts. L'Artés ha perdut de 2, 90-88 a la pista del Tuera. L'Hospitalet s'ha imposat 90-82 a Les Castells. El Mollerussa Samà ha acabat amb victòria del Mollerussa per 79-66. I el duel entre el Navàs i el Barbastre finalment es jugarà el 8 de desembre.
0: Doncs així està el bàsquet. Anem a parlar d'handbol.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, doncs a les 9 i gairebé 23 minuts comencem a repassar la jornada de l'handbol a la Lliga Sobal, a cinquena jornada. Ahir va jugar el Granollers.
2: Va jugar i va perdre, i d'un únic gol de diferència a la pista del Ciudad Real va acabar perdent per 34-33.
1: Doncs és la primera derrota de a la Lliga Sobal aquesta temporada del Granollers, en aquesta pista sempre complicada com és la del Ciudad Real. Així l'analitzaven el tècnic Antonio Rama i també al jugador Ferran Castillo.
3: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro. Poca aportación en portería, defensa muy blandita. No hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
4: Bueno, ha sido un partido muy duro. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. Y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot. Però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: Doncs una llàstima aquesta derrota del Granollers, que ara cau a la setena plaça amb 6 punts. D'altra banda, el Barça jugarà demà.
2: Demà a la pista del Villa de Aranda a partir de 12:45 del migdia.
1: Així ho veu el jugador blaugrana Adrián Sola.
5: Sí, un partido que, bueno, contra un Villa de Aranda que ha empezado un poco regular la temporada, pero que sí es un equipo que siempre aprieta mucho en su casa, que su afición le ayuda un montón, y es un equipo que este año ha hecho grandes fichajes, como Philip, Artur Parera, y bueno, tienen un gran entrenador, lo conozco bien personalmente, y sé que prepara bien a sus jugadores, y bueno, será un partido difícil, desde luego.
1: I pel que fa a la divisió d'honor femenina, cinquena jornada, déu-n'hi-do el partit entre Granollers i Lanzarote.
2: Sí, ben igualat, i de fet ha estat un gol que ha acabat decidint el vencedor. S'ha emportat la victòria al Granollers per 31-30 davant del Lanzarote.
1: Els últims segons ha aconseguit la victòria el conjunt que entrena Josep Morales i on juga Cristina Polonio.
6: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han jugat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballen molt bé les lleis de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
7: Bueno, contentas con los dos puntos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos. No hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: Doncs així estan les coses. I d'altra banda, en una categoria per sota, la divisió d'honor or femenina, tercera jornada, ara mateix està jugant a Lleida.
2: Sí, un partit que ha començat a les 8 del vespre. El Lleida juga a la pista del Bolaños. De moment va per darrere el marcador, amb el 30-24 que hi ha ara mateix al partit.
1: A tot això, el Palau Blaugrana augmenta diferències al Barça.
2: Sí, el Barça ara està dominant amb un altre gol d'Adolfo. N'ha fet dos, el primer Touré, dos d'Adolfo. De moment 3-0 davant del Magna Xota.
1: I el resultat definitiu, a la segona federació femenina guanya el seu partit l'Europa.
2: Sí, acaba guanyant l'Europa 3-1 davant de l'Osca.
1: S'està fent forta a casa, on ha guanyat els 3 partits, tot i que un per alineació indeguda li van donar per perdut. Vinga, ens aturem 3 minuts, continuem parlant d'handbol, d'hoquei patins, de moltes altres coses, a la darrera mitja hora de l'enjoc.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
11: El diccionari Termcat.
12: 40 anys
11: 40 paraules.
12: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
13: Glòria Fontova.
14: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9:15 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit de Lleida a la divisió d'honor or femenina.
2: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. A Lleida, l'únic representant català, ha perdut. Ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30-24, doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
1: Una categoria per sota, tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans, segona jornada, i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
2: Sí, tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes, de moment 14-19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat, el duel entre el Sant Cugat i l'Almassora, ha acabat perdent el Sant Cugat, 30-34, i s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salic Cru amb Mubac La Roca, havia guanyat el Mubac La Roca per 22-23.
1: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan García.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El matx ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
1: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
2: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Art Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
1: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
2: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27-33.
1: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans, quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
2: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23-19. La resta de resultats ja definitius, victòria del Sant Cugat a la pista de l'Esplugues 32-40, victòria del Sant Vicenç a la pista de Sant Esteve Palau Tordera 24-32, el Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols 35-32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35, i el duel entre el Garbí Palafrugell i la Roca se l'han portat la Roca per 25-36.
1: I d'altra banda, a la demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
2: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B Calella i Bordils Sant Joan d'Espí.

0: I a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins. Sí, comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 Vigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Vigues i Riells. Jugàvem al Palau, que podia ser el favorit, doncs ha estat el Vigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs ha enviat el Vigues en aquesta final. L'altra semifinal la juguen Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final, a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Vigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a l'Anna Freixa i a l'Albert García. No se'ls escapa a ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 i s'ha decidit a directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Doncs felicitats al Vigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'enjoc per la Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol durant el partit. Perquè quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no? En aquell moment, en aquell detall. I en aquest cas, doncs, els hem tret la bola a la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregós, també amb precisions, contres, però que sí que és cert que les punteres han estat molt encertades i les jugadores n'hem sabut fer un gol.
0: Doncs victòria del Vigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat. Un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol. I content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els 6 jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat a l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat al Holaceta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça, Atlètic, Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B, Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos. Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata en un partit disputat a la 1 al migdia al Pavelló d'Esports d'Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt Olot ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prat amb un llançament exterior marca de la casa del jugador Uluti, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i, per evidentment, per l'avantatge Uluti. El Dominicos ha sigut capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'Hoquei Olot ha estat capaç de remuntar i aixecar-se amb Marc Prat amb un gol d'ímpetu, ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Aniol Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats aquest inici d'Hoquei Lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta Hoquei Plata.
0: I també a la Plata, per al grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: I tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1. I el duel entre el Palafrugell i l'Anoia B, que recordem que per primera vegada doncs, juga a Plata el filial de l'Anoia. Doncs està guanyant el Palafrugell per 6-2. La resta de partits ja definitius, els marcadors, Vendrell 4, Alcobendas 3, victòria del Cerdanyola a la pista de l'Alcoi per 3-4. L'Espanyol s'ha imposat al Vilanova per 1-4. En el derbi, en el duel usonenc entre Manlleu i Vic, golejada del Manlleu 4-0. I el partit entre el Sant Just i el Mataró ha acabat amb empat a 4.
0: I a tot això s'estan disputant els World Skate Games a Asunción, a Paraguai. Aquesta pròxima matinada estarem ben pendents d'aquesta final femenina, perquè la selecció estatal amb molta presència catalana juga la gran final.
1: Si juga la gran final davant d'Argentina, qui ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs, és semblant a aquest partit o les coses canvien perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la una del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs, unes quantes catalanes, Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat la prèvia del partit, l'Elsa Salvanyà i el seleccionador Sergi Macià.
6: Portugal ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs, aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs, intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs, sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
7: Bueno, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores perquè hem pogut fer la natació que volíem i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final, amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la una de la matinada d'aquest Espanya-Argentina a la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar tots plegats amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg ja del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cira Vella i a l'Elna Francès. La Elna ha acabat en tercera posició, la Cira per davant en segona posició. Recordem que ja saben què és pujar al podi, perquè al Mundial de Pequín la Cira va acabar tercera, la Elna en els últims World Skate Games va acabar tercera, per tant les dues han pujat al podi i volen doncs, intentar tornar-ho a pujar aquesta matinada. Serà aproximadament a les 3 de la matinada quan participaran les dues patinadores.
0: I qui ja ha guanyat la medalla d'or és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2. Sumen així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sejuc, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
8: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot del treball, de tot el campionat i de poder treballar així amb un equip que és insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball I res, supercontentes d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues, els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Patonet, i res, a tota la gent que al final l'entrenar amb nosaltres, el dia a dia el fa amb nosaltres, que són els que ens van millorar, les jugadores que arribem aquí. Un petó i un abraçat a tota aquesta gent que al final es recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un muntó.
0: No, i 44 minuts. Començàvem el programa parlant de waterpolo europeu, però també hi ha competicions domèstiques. Per exemple, partits de la cinquena jornada a la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un partit que es va jugar ahir divendres va acabar amb una bona golejada de l'Atlètic Barceloneta davant del Cavalla, 21-8. Avui, dissabte, hi han hagut ja 3 marcadors en definitius. Amb aquests resultats, el Mataró s'ha imposat a la piscina del Canoe per 9-18. El duel entre el Medi i el Sant Andreu se l'han portat el Sant Andreu per 8-12 i el Sabadell ha guanyat a la piscina de l'HID per 10-16. Quedaran amb dos partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja avançats el dia 6 d'octubre, Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
0: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalant la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
1: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests dos enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs, el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat, 6-20.
0: Doncs de moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. No, 9:46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja dos partits.
1: Dos partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'ha emportat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
0: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
9: El Club Egara s'emporta el derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava al conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit, doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Demà diumenge dos partits més a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
1: El Polo Club de Campo a les 12 de la migdia i a 14:15 Atlètic Terrassa tenis.
0: I a la masculina, quarta jornada, dos resultats ja d'avui i dos partits més demà.
1: Sí, dos resultats negatius, perquè han perdut els dos conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit al camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 15:45 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 9:15 del vespre el Junior Polo.
0: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina, i déu-n'hi-do, el partit de la Santboiana.
1: Sí, i ha acabat amb empat 25-25, Santboiana, Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
0: I pendents aquesta hora també de l'hoquei gel, del partit del Barça, la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quarta jornada, de moment 1-1 al marcador.
0: Doncs vinga, recta final, 9:48, som els de l'enjoc.

0: aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
1: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina, o sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participem gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a seguir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt bo, molt bo.
0: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
1: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no, no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
0: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
1: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que què veus, no? Com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
0: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstica Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
1: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allí dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé, la veritat que no ens podem queixar, perquè tant amb categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui nostre, com de país, com de l'esport en si.
0: En aquest sentit, Mañé li dona més valor a aquest últim Mundial per l'augment de nivell de la gimnàstica aeròbica en els últims anys.
1: El nivell és altíssim. S'ha vist un increment de nivell que és digne de veure, la veritat, perquè anys anteriors sí que continuava en nivell, però eren no les quatre persones de sempre, però sí com teníem noms i cognoms. Ara no, ara mires del primer al número, m'invento, 30, i tots són boníssims. Llavors arriba un punt que dius, estar aquí ja és un logro, i poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
0: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
1: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí, no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui aquesta atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
0: Ara, Miquel Mañé pot assegurar aquest èxit descansant uns dies a la seva segona tal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
2: 9:54, ronda final.

0: Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
1: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic Montcada per 0-3.
0: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. De moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, com tenim la segona semifinal?
1: Doncs s'ha guanyat el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
0: I a la hoquei Lliga Catalana Masculina teníem pendent el final del Xum Caldes.
1: Sí, doncs s'ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria del Xum per 2-1.
0: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, el seguiment d'aquest Breogán Girona. Com el deixarem, Girona FM, a Marc Tresserres?
2: Doncs de moment no pinten gens bé les coses. A Lugo, l'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts al conjunt local. 9 de 17 en triples, també és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs, hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li el maig al conjunt de Lugo.
0: Perfecte. Demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I amb futbol sala, com està el partit del Barça?
1: Doncs el Barça que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
0: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
1: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça, està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
0: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dilluns 12 d'octubre.
2: A les 9 del matí, al pavelló del Bugarai.
3: Open Tir en Bar Can Sala a càrrec d'Arquers del Negrell.
2: A les 10 del matí, al carrer Sant Pau 86.
3: Escalada i jocs en família a càrrec de l'Església Evangèlica i el Gat Penjat.
2: A 2:15 del matí, a la pista esportiva del Bugarai.
3: Olimpíades infantils a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A les 11 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Diada castellera amb l'actuació dels castellers de Caldes de Montbui, els moixiganguers d'Igualada i els xics de Granollers.
2: A 3:45 de la tarda, al carrer Sant Pau 86.
3: Escalada i jocs en família a càrrec de l'Església Evangèlica i el Gat Penjat.
2: A les 5 de la tarda, al carrer Sant Pau 86.
3: Concert amb el grup Papel Matxer.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Espectacle familiar itinerant amb Pentina el Gat. Inici al parc de l'estació i final a la plaça de l'1 d'octubre.
2: A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Havaneres amb el grup Les Anxovetes.
2: A les 7 de la tarda, al centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí.
2: A 8:45 del vespre, a la plaça de l'Església.
3: Final de Festa Major. Pilar ha caminat a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Nit de bastons a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Encesa del campanar i tronada final a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

Benvingudes, benvinguts de nou a Soundscapes, The Art of Listening. Salutacions de qui us parla, sóc en Doixa. En aquest tercer episodi ens endinsem en un paisatge més emocional. Un viatge a través de melodies, textures i silencis que ens connecten amb allò que sentim. Una selecció de música neoclàssica, ambient, d'un tempo i melòdica construïda per evocar sensacions, records i emocions. Perquè de vegades una melodia pot dir allò que les paraules no saben explicar. Ens pot portar un lloc, ens pot recordar un moment i fins i tot pot despertar una emoció que ni tan sols sabíem que hi era.

Com sempre, et proposo que et regalis aquesta estona. Allunya't per uns instants del soroll del dia a dia. Busca una postura còmoda, tanca els ulls, si et ve de gust, agafa aire lentament pel nas i deixa-la anar per la boca. Una vegada més, inspira. Deixa anar. Una última vegada, inspira. Deixa anar l'aire lentament. Ara, deixa que la música sigui l'únic que existeix durant els propers minuts. Simplement, escolta. No cal pensar en res. No cal fer res. Només escolta.

I fins aquí el Soundscapes d'avui. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi i per haver-te regalat aquests minuts per escoltar. Espero que aquesta música t'hagi acompanyat, t'hagi fet sentir, imaginar o simplement aturar-te i dedicar-te un temps a tu. Salutacions de qui us ha parlat i seleccionat la música d'avui. Soc en Doxa. Això ha estat Soundscapes, The Art of Listening. Gràcies per l'escolta. La setmana que ve, més. Fins aleshores, escolteu, sentiu i gaudiu de la música.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
3: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
4: Diumenge 11 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a les cases dels mestres.
5: Campanya de donació de sang.
2: A les 10 del matí, a la sala noble de Can Rius.
5: Torneig d'escacs, partides ràpides per a tothom, a càrrec del Club Escacs Caldes.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
5: Onzena trobada de ball country a càrrec de Country Caldes.
2: I a les 11 del matí.
5: Cercavila castellera a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Inici al Parc de l'Estació i final a la plaça de la Font del Lleó.
3: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, són les 12.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu.
3: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
5: I de sota tot són brisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
3: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
3: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. Escaparà, va, jo, pinjo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va, jo, li, va,

Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: peus trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament. Quina pau desprens.
1: Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.
2: Oh boy.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els diumenges comença el dia a ritme de sardanes amb llargs i curts. De 9 a 10 del matí, una hora de les millors sardanes i música de cobla a Ràdio Caldes. Cada setmana, 60 minuts dedicats a la sardana, a la seva història i als seus compositors. Llargs i curts. Diumenges de 9 a 10 del matí, la sardana protagonista de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.